0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, ai, gitaneta de Gràcia.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
12: Me gusta como suena.
13: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
14: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Fas part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor.

0: i de tornada. Això és la guerra.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Je suis désolée.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers confien donar per controlat aquest matí el foc d'aiguamúrcia al camp i que també ha afectat el municipi veí de Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, 17 vehicles de bombers i 80 efectius han seguit remullant el foc que es va donar per estabilitzat ahir al vespre. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'una sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès, a l'aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest i també dels altres dos incendis que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els bombers també han estabilitzat l'incendi forestal de Lladurs, al Solsonès, que ha cremat 3,5 hectàrees de vegetació. El foc s'hauria originat per la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per un llamp. Ara, 14 dotacions continuen refredant la zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I l'oficialitat del català a la Unió Europea ja fa un any que no es debat a Brussel·les i tampoc figura a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts. El govern espanyol va portar la proposta a la Unió Europea arran de l'acord amb Junts, però la mesura continua bloquejada per les reticències d'una desena d'estats que tenen dubtes jurídics i també sobre el cost. Espanya defensa una aplicació progressiva i assegura que n'assumirà les despeses. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També continuen les restriccions d'accés a 8 espais naturals. També el tancament de les àrees recreatives dels municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després d'una setmana de temperatures extremes. De fet, pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa, també núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I pel que fa als esports, en futbol, el Barça s'enceta avui els entrenaments de pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa encara amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia. Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: També teníem nosaltres l'Adam. Com estàs?
3: Bé.
1: I l'Eloi.
4: Què tal?
1: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
4: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volien fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent, i fins aquí.
1: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta família d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
2: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
1: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia en faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
2: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre, considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja portem molts anys i les noves incorporacions està costant una mica, però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
1: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu Simplement Diables en aquesta festa major.
3: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
1: Uh-huh. Aran, ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
3: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
1: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
4: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons, de joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria, i d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
1: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment.
2: Farem un pregó una miqueta diferent al que és el típic discurs que es fa sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
1: Una miqueta, fins on puguis.
2: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
1: Mm-hmm. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
4: És un privilegi. O sigui, estem aquí al Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats, realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
1: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de The Bòlit.
2: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família, entre The Bòlit és el nostre paraigües i tots per la cultura.
1: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
2: Jo diria el correfoc, sí, sobretot. Clar que sí.
1: El teu?
3: El correfoc, també.
1: També el correfoc. I el teu, Eloi?
4: Bueno, va, direm el correfoc.
1: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional. Sònia, si algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
2: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Devoli, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
1: Molt bé.
2: I a participar de la cultura.
1: Molt bé, això importantíssim. Sí. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primília, i a l'article que en parla es concreten els projectes més destacats que ara es presentaran formalment a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa, urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En aquest article, però, s'assenyalen projectes amb nom i cognoms. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça, amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics a diversos espais, començant per la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri. En aquest capítol més infraestructural, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol i l'adequació de l'espai municipal que tindrà la promoció de pisos a la fàbrica de pijames per acollir un equipament comunitari. Com diem, l'altra gran pota del paquet de projectes té a veure amb l'àmbit sociocomunitari, amb accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives. En aquest àmbit, l'article explica que entre els projectes hi ha programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Recordem que el llistat inicial de projectes confeccionat per una empresa externa i consensuat amb tècnics municipals i equip de govern s'ha posat en comú amb els grups de l'oposició i s'ha exposat i transaccionat amb teixit associatiu i veïns en general per mitjà de dues trobades. De tot plegat, n'hauria de sortir un document final que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, segons estipulen les bases de la convocatòria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest any a la Festa Major tenim una estrena molt important. Són els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes.
2: És un dia de molta il·lusió, a més en aquest renovat carrer de Jacint Verdaguer. Fa molt temps que treballem amb la Fundació Maresme, ja ho sabeu, amb diferents col·laboracions i serveis, i aquesta especialment ens venia molt de gust per portar els Jocs d'en Santi i la Flash Mob aquí a la Festa Major.
3: Els Jocs d'en Santi són una activitat de la Fundació Maresme que, com totes les activitats culturals de la casa, l'objectiu que busquem és normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Ho fem portant uns jocs que estan adaptats amb tota la iconografia, tota la simbologia, entre ells, lògicament, en Santi, però també pictogrames, també imatges de persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu final és la inclusió.
4: Tots som iguals, com diu la cançó de la sintonia, jo soc com tu. Sí, o sigui, que perquè eliminar les discriminacions, bueno, que tothom tenir drets a fer de tot a la vida laboral.
2: Veure tots aquests nanos de diferents casals que hi participen, doncs ens agrada molt i ens anima a continuar treballant amb aquesta sensibilització a les escoles i també amb la ciutadania envers la discapacitat.
3: Una de les estrelles és la Flash Mob. Cada any encarreguem a un grup diferent, a un artista diferent, que ens faci una cançó, que serà titular Jo sóc com tu. Aquest any ens l'ha fet la Bet. Ens ha fet una cançó preciosa, molt emotiva. La coreografia, que a més, inclou també llengua de signes i que intentem que sigui el més plural perquè tothom la pugui ballar.
4: Al principi costa una mica, com tots, però, bueno, quan agafem el ritme, el tenim.
5: Nerviosa, perquè hi ha tot el públic.
4: El donem tot i que jo crec que mereix bastant la pena. Un gran dia, el que tenim.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana de Catalunya, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la UB i de l'Institut Mare Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que renunciés al càrrec l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Aquests dies l'han entrevistat a l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
2: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament informa que mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'aplicació i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit en la taxa de la brossa. Així mateix, hi haurà bújols de reforç als espais on se celebrin els actes de la festa major. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que justament consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. Els últims dies, dos grups municipals han demanat que els contenidors s'obrissin ja aquest estiu, a la qual cosa el govern ha fet notar que això seria il·legal perquè contravindria l'ordenança actual i, de retruc, la normativa europea, i que per fer-ho caldrà esperar a la revisió d'ordenances per l'any vinent. Ara, l'excepció de festa major es justifica, segons ens indica l'Ajuntament, en el fet que hi hagi molta gent al carrer i també vingui molta gent de fora. I ens remarquen també el fet que els contenidors no queden tècnicament tancats, sinó que cal prémer el botó per obrir-los.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
2: Mèdia. Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els bombers confien donar per controlat aquest matí el foc a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, que també ha afectat el municipi veí de Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, 17 vehicles dels bombers i 80 efectius han seguit remullant el foc que es va donar per estabilitzat ahir al vespre. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'una sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aigua Múrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Els agents rurals i els Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest i dels altres dos incendis que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els bombers han donat per estabilitzar també l'incendi de Lladurs al Solsonès, que ha cremat 3 hectàrees i mitja de vegetació. El foc s'hauria originat per la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per un llamp. Ara 14 dotacions continuen refredant la zona. I els pescadors del Sonso de Girona han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I l'oficialitat del català a la Unió Europea fa un any que no es debat a Brussel·les i tampoc figura a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts. El govern espanyol va portar la proposta a la Unió Europea arran de l'acord amb Junts, però la mesura continua bloquejada per les reticències d'una desena d'estats que tenen dubtes jurídics i també sobre el cost. Espanya defensa una aplicació progressiva i assegura que assumirà totes les despeses. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal, que també continuen amb les restriccions d'accés a 8 espais naturals. També el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 alfa. Es demana extrema prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. Pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i la Conca de Tremp i nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic d'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar a notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos perquè hi ha el múscul econòmic per fer-ho.
2: Després d'aquesta visita, puc assegurar que la compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent per fer la compra al Ministeri. Fins i tot ens ha ofert la possibilitat de negociar una compra diferida a 10 anys. Però, i això també dedicat a tots aquells que van dient que l'Ajuntament no té diners. Després dels informes preceptius d'intervenció, l'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho. Com és una incorporació de romanent, s'haurà de portar a ple. I només espero que en aquest punt doncs, hi hagi una unanimitat de poder adquirir aquest bé immoble.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Preguntat pels usos futurs de la finca, un cop sigui de titularitat municipal, Navarro ha admès que, tot i la voluntat del govern que tingui a veure amb el teixit associatiu, el ventall de possibilitats és immens i està molt obert, però també ha advertit que encara hi ha molt camí per recórrer. El primer pas serà rehabilitar a fons l'edifici i per això caldrà trobar finançament.
2: Allò ha de ser el que era en origen, un lloc de cooperació, un lloc d'associacionisme, un lloc d'entitat, tutelat per l'Ajuntament. Això és el que ha de ser. Almenys és el que nosaltres apostem perquè sigui. Hi ha una rehabilitació que és estructural, que és independent dels usos que s'hagin de fer. Si nosaltres volem, per exemple, que aquell edifici sigui accessible, és evident que cal una reforma d'un tipus. O, per exemple, el sostre de la cooperativa està molt malmès. Per tant, el que hem començat a fer ja és estar molt amatents a totes les convocatòries que ara hi ha de sostres solars, perquè nosaltres el primer que hem de fer és fer un arreglo estructural. I si nosaltres entrem en una convocatòria on puguem justificadament fer una estructura nova de sostre per poder incorporar energia fotovoltaica, ja tindrem una via de finançament sobrevinguda. I aquesta és la idea de poder anar a tocar a les diferents portes de les diferents administracions. Jo crec que primer el que hem de fer és tenir això, el blat lligat. Un cop ho tinguem comprat, aleshores podem obrir tots els processos que calgui, llistarem totes les opcions, hi ha taules específiques que podem generar, hi haurà entitats, de fet ja hi ha hagut entitats que s'han avançat i ja ens han demanat espais futurs. Per tant, jo crec que això tindrem temps.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
5: Mèdia. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats. Les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Primera nit de festa major. I com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
2: Truita de patata i ceba i després embotits.
3: Botifarra de... el Frankfurt
1: de la Perla.
3: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
4: Hem vingut aquí al sushi d'aquí, amb els de casa, eh?
5: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates xips i això.
6: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final, un llopongo de tota la vida.
1: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostí amb xocolata?
6: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, el dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a 8:15 del vespre.
7: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
8: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germano.
4: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
1: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dissabte ens deixava a l'edat de 81 anys l'exregidor de l'Ajuntament Pere Clarabuc, qui va liderar les polítiques urbanístiques al municipi entre el 1999 i el 2003, en el segon mandat de Maria Jesús Fanego, del PSC, com a alcaldessa. Se'n feia ressò el PSC premianenc, que expressava una profunda tristesa pel traspàs de Clarabuc i traslladava el seu condol a família i amics. Premià Mèdia ha recollit les paraules de Fanego, que ha posat en valor aportacions de Clarabuc, que era arquitecte en el terreny urbanístic i d'infraestructures tan rellevants com l'inici de la reforma de carrers al nucli antic, la negociació perquè la transformació de l'Horta Ferrerons es compensés amb l'actual biblioteca o la transformació de l'antiga cambra agrària en l'actual centre cívic. Fanego ha expressat un gran dolor i ha recordat Clarabuc, sobretot, com una persona honesta i un vell company de lluites i desitjos de millora per al poble.
3: Que ho sento moltíssim, destacar la seva honestedat com a persona, com a veí de Premià, com a company, repeteixo, i el seu tarannà senzill. Era una persona molt senzilla, molt propera. A mi m'ha dolgut molt aquesta pèrdua. Per tant, no sé què dir-vos més. Posar-lo en aquell lloc de les persones que, quan deixen el seu rastre per als afers polítics, doncs és una passada bona, respectuosa, i que tothom se'l recordarà com això, com una persona honrada. El meu record d'afectuós, però sobretot per la família, pels fills, pels nets.
2: La vetlla s'ha fet aquest dilluns al matí a Mataró i a la tarda es va fer la cerimònia de comiat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dia gran de la Festa Major de Premià de Mar, dia de desembarcament. I no és una edició qualsevol, són els 30 anys de pirates i premianencs. D'on veniu?
3: Jo de Vilassar.
4: Jo de Barcelona, d'Alacant.
5: Madrid.
2: Madrid. I com has acabat aquí, aquesta festa?
5: Porque estoy con... He venido a ver a mi prima, que me ha invitado a estas fiestas tan chulas.
2: Pirates o premianencs, si haguéssiu d'escollir?
6: Pirata.
7: Pirates, pirates.
8: Blanco, tú.
7: Bueno, pero soy pirata de corazón.
9: Pirates,
10: pirates.
11: Pirates, 100%.
12: A veure, tu què diries? A veure, no
2: jo diria que pirata.
12: Pirata, pirata. No. Pirata fins a la mort.
2: Avui fa 30 anys, pirates i premianencs. Espereu que hi hagi com alguna sorpresa o alguna cosa diferent.
3: Home, si fan 30 anys seria bé, no?
11: Que l'Ester i la Llumara se'n vagin juntes.
13: Que la Festa Major d'estiu la guanyin els pirates i la Festa Major d'hivern la guanyin els premianencs.
2: Albert, l'amic més especial per als premianencs avui, eh?
14: I tant, moltíssimes ganes. Ja tenim la platja plena de gent i això, moltes ganes de veure què passa aquests 30 anys. Mira, jo quan arriba l'eufòria petita em començo a emocionar i fins que no arriben els focs i s'acaben els focs no em deixo d'emocionar.
12: Vam presentar una idea que eren els 30 anys i ens agradava molt la idea d'intentar fer portar gent del passat aquí. També vam agafar la màgia, que també és un dels nostres forts, i intentant equilibrar-ho amb el teatre i que tot tingués una lògica, no sigués màgia per màgia. Intentar també tenir una pantalla aquest any perquè es vegin de més a prop i, a més, per agafar vídeos del passat i que la gent ho pogués veure també el record.
15: Us recomano fer barricades, encara que siguin humanes.
16: I ara us vinc a avisar. Estan venint, sempre venen, i després de 30 anys de venir cada any els podem sorprendre.
2: De pirates i premianencs amb orígens de Granollers.
17: Sí, senyor. Sí, senyor. L'han fet l'any passat per la Festa Major de Granollers i som molt contents que avui s'estreni aquí Premià. Era el coll dels blancs i va causar sensació i es diu que gràcies a això van guanyar la festa.
18: Més temut de tot el Mediterrani, que com cada any venim a conquerir.

mare, germaneta meva! Desembarcar Premià és el millor que hi ha! Sí o no?

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. En tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això després d'instal·lar-se l'estructura a l'avís va ser tapat.
2: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. Eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un dalt a baix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies, això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i també per la de càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Premià de Mar. Segons explicava el Capgròs a partir de la CN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia feta una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciar dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'ha recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C25 també un carril tallat a Arbúcies en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, amb un carril tallat. I a més, continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats de reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatgis sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còduls, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, però, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances, i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses. I és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I hem dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu... Clar, clar. Pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps.
0: Molt de clor i havíem de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys, com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits com el rinoceront llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceront llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, m'haig de conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceront llanut, eh? Doncs no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Però perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceront llanut, vulguis que no. Està allí. Sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Què, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que, per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de on a la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim, o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també, que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard, que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM, allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. I, per tant, em refermo en tot el que vaig dir amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia a Lluc Salelles, ara mateix es troba a la corda fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs, sens dubte, anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Magopop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Magopop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
0: Tu. Digues.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebullí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manar al Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'Aiguamúrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una 80ena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí ja es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així, perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des de agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui jornada que ve dominada novament pel temps estable i per l'ambient assolellat, amb unes temperatures nocturnes que aquesta passada nit han arribat a baixar una mica en relació a la nit anterior. Encara han fet més aviat fresqueta cap a la zona de la Conca de la Tordera, amb unes mínimes que han anat dels 19 als 20 graus, a prop de la costa, al voltant dels 23-24, per tant, per sota dels 25 graus en tots els casos, i a la serralada litoral al voltant dels 21-22 graus. D'entrada, la previsió anuncia pel dia d'avui una jornada molt semblant a la d'ahir, pel que fa a les temperatures, molt aixafogor, això sí, la humitat ambiental elevada afavorirà que tinguem aquestes màximes al voltant dels 32-33 graus on més pujaran, però això sí, amb una aixafogor molt i molt intensa. Vents fluixos aquest matí del sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, i la situació marítima està tranquil·la, en principi dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà pugen les màximes. En un primer moment ahir semblava que tindríem una patacada de calor important, avui sembla que no serà tan intensa. Podrem arribar a la costa cap als 32-33 graus, a l'interior de la comarca 35-36 molt puntualment, però no seran els valors que en un principi ahir semblava que tindríem i que podrien fregar els 40 graus a l'interior del Maresme. Per tant, de moment, calor continguda també de cara a demà, tot i que les temperatures pugen. Calor nocturna, això sí, demà tindrem mínimes al voltant dels 24-25 graus en molts punts de la costa i demà passat es mantindrà la mateixa temperatura nocturna, fins i tot la nit de dijous a divendres. Tot continuarà més o menys igual. A partir de divendres la temperatura podria baixar una miqueta, però tampoc no gaire. En conjunt continuarem amb força bonança. Demà a la tarda, aparició d'alguns núvols, no descartem que puguin deixar alguna goteta puntual i el mateix de cara a dijous a la tarda. En qualsevol cas, de precipitacions importants o de canvis importants no se'n veuen per enlloc i continuarem amb aquesta situació marcada pel temps plenament estiuenc i amb unes temperatures que continuaran altes, amb una aixafogor molt i molt marcada a tot el Maresme.

0: treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977. Ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys. Has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, DAZN, Gol Televisión, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenka, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres. Uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
1: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè estiguessin, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
0: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? Més relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
1: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això es va produir. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, s'ha sentit enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar provar que hi fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi, què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit, i aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en teoria doncs no ha d'haver cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs, s'ho van passar una miqueta, van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir: per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
2: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho, perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
1: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
2: Sí.
1: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers, o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, tots els acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en donen un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit. Això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics. L'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge. Bueno, ja li sembla bé que el feien d'imatge...
2: En la línia, deia.
1: Però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, sí, veus, sí, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
2: i no em dobleguen, no?
1: Llavors, clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
2: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
1: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas del conflicte, que sembla que no acaba mai, sempre entre Turquia i Armènia, que són, òbviament, dos estats que segueixen encara, doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint, doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Istanbul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que em té molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que no sigui... A vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més, doncs, innocent. Sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta, doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
0: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica, d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
1: Sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com... El record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics i dels anglesos és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com... Però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas, doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no?, perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina, doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, de... demagògica per generar certa unitat nacional i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Per tant, sempre és com molt estrany de
0: Toni,
1: dir...
0: Perdona, disculpa, és que estem fora de temps. Perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
1: Molt bé, perfecte, gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
0: Segur que sí.
2: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
2: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socias el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tota cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Ho recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
1: Però no només de mites parla en Jordi, hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt

0: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
1: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec, i que més important, és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
0: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fent Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
1: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fent Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com Guanyem un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
0: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
1: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I, de fet, ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això, oberta a tots els públics i a totes les edats.
0: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
1: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
0: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
1: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
2: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després a les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
1: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
2: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
1: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
0: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou, amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí, a Cardedeu, o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants, ara mateix, aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia, i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Oh. Exacte, per canviar-se. I a més és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenc el sol. I, si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar la sorra i que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí. Aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim un altre que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu, el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí.
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la les...
1: Sí. Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho donaran a terme perfecte.
0: Per la platja, sí. Per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars.
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps de posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu, jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope, sí. Però ple. Que dius, l'he de llançar, perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i sí. I t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc des de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: ja anem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim, aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull anar.

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar, també.
6: Gafes de sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta cara de venir.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
9: Per jugar.
10: Clar, per jugar i també com la crema solar, el gafo solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
11: La radiació solar és una radiació física i, com tal, és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no? Que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no? Que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro. I depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: "Ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja." Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any. I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure. Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
11: Molts influencers parlant del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però, clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest dany crònic al final acaba fent doncs, càncer de pell, o sigui, no real, i això està demostradíssim.
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant, no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
11: Nosaltres, els dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: "I si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve?" Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt, molt l'aigua, no? Són waterproof, waterresistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
11: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatu, del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no? Tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no? Anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta, no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè dels 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
9: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català estava ben dit, però vaja, sí, seria això, un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
5: són
12: més
5: són diferents, agradi. Jo li dic a tot el mateix,
12: tu per què
5: té varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir i ja està.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina, i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramaning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes, tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és, i en canvi el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
12: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremol que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula, majoritàriament, i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte, i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser alguna més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que és, en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot, bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, o és igual l'esport que sigui, qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita a nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte, perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
12: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant, tenir alguns ensurs. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs, seguir les pautes que toquen.
13: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
12: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem, ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
13: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana sí, sí.
12: Clar, això dona molta llibertat.
13: Sí, total. Sí, clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja, diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
12: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies jo ja tinc tot el peix venut.
13: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem arrans de costa, els distribuïdors que estem arrans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
12: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
13: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara, sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, clar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
12: Plaques solars també, perquè sí, tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
13: no és menys. Això a nivell taller, ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
12: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
13: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT, la normativa, on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni aquest municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
12: Això és aparcades, però.
13: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
12: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
13: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya, i inclús van fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
12: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
13: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti què hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
12: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
13: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera d'atreure gent que vinguessin al poble o a la ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar a torta d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
12: Amb quins podríem emmirallar?
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
14: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
9: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: no? Que ens fa por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
1: Correcte, sí.
0: És terrible.
1: Sembla que sigui un drama, sí.
0: Però esteu ara instal·lant com uns dispositius, no? Com un cotxe teledirigit.
1: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
0: Un sector que enganxa el del caravany.
1: Evidentment.
0: Toni, escolta, deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
1: No,
0: Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
0: Ja ho veus, Núria, si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
2: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceront llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
0: Doncs mira.
2: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
0: Una abraçada. A reveure.
3: Obert per vacances.
2: El 12 d'agost, aquí a casa, viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
5: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això, que pot semblar senzill, és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa, que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
4: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
5: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
4: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
5: Tot normal.
4: Tot normal. El dia serà normal fins a una normal hora determinada de la tarda.
5: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 9:15, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com el dia, la Lluna, l'ombra de la Lluna, va cobrint per la seva, el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim pues, uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista per la seva, perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
4: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
5: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
4: A dos quarts de nou del vespre,
5: sí.
4: En ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del
5: Clar,
4: sol definitiva,
5: això,
4: no?
5: Aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el sol estarà ja camí de posar-se. Doncs tindrem, el sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm-hmm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos que puguin dificultar, diguéssim, la visió del sol. Això és una cosa, que una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse amb tot el seu esplendor.
4: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
5: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de tres quarts d'hora, una hora.
4: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia, sí, i en el moment culminant?
5: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el sol, no podem sostenir la mirada al sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el sol, la lluminositat del sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
4: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
5: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el sol, la lluminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol, però després ens hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Hem de ser cuidadosos amb això.
4: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
5: sí,
4: progressivament també.
5: Sí, sí, sí.
4: I també en aquell moment un altre cop
5: sempre
4: les ulleres.
5: Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum de altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
4: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
5: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, No sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
4: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
5: Exacte.
4: Serà un eclipsi total.
5: Total.
4: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
5: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el Sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del Sol és suficient com per anul·lar aquest efecte. I si fos un eclipsi anul·lar, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del Sol però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure, a disfrutar-lo.
4: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
5: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el Sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, mirant cap a la zona on es posa el Sol, tinguem un horitzó relativament pla. El Sol es ficarà sobre... En el moment de l'eclipsi, el Sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el Sol quan s'està posant.
4: Per tant, planificar la jornada amb una certa antelació i ulleres.
5: Sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en la franja de totalitat, en tota la franja de totalitat del país, hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, o sigui que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar, no?
4: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies, Carlos García, per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
2: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
0: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
0: Comencem pel gran mal de cap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
7: les plantes estaran vives perquè haurem fet algú que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els hi entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de rec que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més... hi ha sistemes que es podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades, i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
0: I allò on les deixem, que és important.
7: És bàsic, és bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si a més hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en un lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
0: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
7: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror, claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sí, fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
0: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
7: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament, o hi ha altres sistemes de goteig que també funcionen molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria, i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de rec molt més eficient.
0: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
7: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes, o si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora, de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tant de calor entre ells. I si pot ser, reguem bé abans de marxar, i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
0: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Ràdio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Radio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, bon quin dia, programa,
0: bon dia.
1: Eh?
0: Oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra. Jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat. Ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvos talc.
1: Epa!
0: Saps per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja
1: que
0: està, pel frufru.
1: Sí. I que molest, i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, eh, Núria?
0: Saps que m'estranya que et diguin llibres i, en canvi, no et diguin els auriculars amb la música,
1: sí,
0: i tot això.
1: M'agrada, eh? Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint, sí, positivament, eh? Sí, per la part que em toca, eh? I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè sí, de homes i nois ens estan comentant molt pocs, eh? Anem gairebé un 98-2, eh? Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, eh? De canviar

0: No. Perquè, de fet, les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema. I per dibuixar, mira, des d'aquí també trenco una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la ploma, escolta, això és mitja vida.
1: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
0: molt gustós.
1: Ràpid.
0: Sí. Sí, sí, mira, per a les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
1: Ah, clar, clar, clar.
0: Sí.
1: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts.
0: Doncs mira. De fet, es parla molt de cap d'any, no? De noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
1: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
0: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, eh? Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així en general. Perfectes per fer a l'estiu.
0: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens ho enviï també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
1: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: Salut, fins ara.
1: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
1: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, a la segona proposta, Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Costelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaort, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
1: Doncs això, música de tot tipus, i en canvi, i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
1: Adéu, fins demà.

Tanquem aquí l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de la onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot el que toco sembla que s'enformi en fum.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de cap d'any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià en Comú Podem ha iniciat una recollida de signatures virtual per exigir a l'Ajuntament tot un seguit d'accions per proporcionar més ombra, més aigua i més espais frescos al municipi. Segons resa la Crida, els estius són cada vegada més calorosos i encara tenim places sense ombra, fonts que no funcionen i pocs refugis climàtics accessibles. I per això aquest partit planteja un paquet de mesures concretes: més arbres i ombra als espais públics, fonts públiques en funcionament, punts d'aigua i dutxes a les platges, refugis climàtics oberts durant l'estiu i més verd i carrers menys calorífics.
2: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
7: Lluís, ¿sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Meg Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, encantada.
0: El Víctor Pascual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: EP? Són sis cançons. I aleshores, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant... fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguim català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada... que volíem fer temes propis, en aquest sentit. L'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Posar-se a composar i tenir missatges per donar. Com ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que ja vam anar aquí a l'estudi d'Ofiure, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiure per intentar aconseguir allò.
1: No, ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a vegades passat, necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Han hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el punt de qualitat és aquell moment de l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És algú que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, a tocar la bateria. No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanch. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment, sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: No,
0: com
1: no,
0: ho gestioneu, no, això?
2: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
1: Ens baixem ja, sí, no, no, és que ni pugem ja directe. No, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
1: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, no sé, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
2: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
2: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
1: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
1: total,
0: no?
1: Total, sí. Mm-hmm. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estan a punt de jubilar-nos. Ja.
1: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació
3: d'edat.
0: Sí,
3: totalment.
1: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o amb altres, o al teatre no passa. I aquí, i amb el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
1: Bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Més Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí. No? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys de Ofiora.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP, era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat
2: cada
0: la volta.
2: Cada un té el seu procés, jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Estat d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de
2: això
1: dos,
2: està molt bé.
1: Una de dos, o totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agrada el tal i qual, no? però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, jo...
0: Teniu agenda? Sí.
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir... A...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes. Eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: d'estar
0: pendents de publicar,
1: fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: sí, es podria dir que sí. Ah.
1: Uh-huh. Llavors en tenim una altra el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: exacte, sí.
0: També et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final tampoc... és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. No. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies
0: Nora,
2: a
0: Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No, no està publicat.
0: En exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, Per tant... Ai, ni guitarra, perdona. Ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo. Ja està, ell toca, jo canto i ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. i el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, no té nom. Li diem navegant, no?
2: Navegant, sí. Navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

Penso que no passa res i que tot està del revés. Sempre busco un indret on al final no trobo res. Dono voltes i més voltes i

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Sant Prem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic i durant el trajecte es feien petits espectacles en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular, no? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar al mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres que
2: ara
1: tenim?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, és clar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arregla'm això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi
2: una solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. I anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient, que pugui servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir algú més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats

0: durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
1: Premià Media. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
3: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra a casa d'aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
1: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després de això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Málaga i la Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o l'Afegem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La festa major encara coeix a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
4: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la festa major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el Campament Pirata.
5: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del Desembarcament Pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el Premià en Joc han estat un èxit també, Premià en Joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc es van consolidant també, com l'Aldarull o el Campament Pirata.
4: Angli ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
1: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Premià Mèdia. Informació.
15: L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador per als cotxes que incompleixin la normativa. Es dona el cas que es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després que s'instal·lés el tòtem, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit d'aquesta advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen, però, que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions molt probablement es limitarà a veïns i càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. En paral·lel, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens aturarem, pirates fins a la mort.
1: M'agrada molt la festa major. En fan el desembarcament.
2: A mi també m'agraden els pirates perquè són molt més bons que els premianencs i m'agraden més.
3: Perquè són més divertits que els premianencs.
2: Sí, ha sigut molt xulo. Quan lluitaven amb els premianencs. M'ho estic passant molt bé.
1: Premianenca, perquè guanyen al final.
4: És el nostre primer desembarcament, la primera festa major. Som nous aquí a Premià de Mar vivint i ha estat molt, molt espectacular, molt bé. Ja vam estar ahir a la nit i ens va agradar molt i aquesta de petits, perfecta. La de menuts ha estat molt, molt bonica, la veritat.
5: Jo sóc de Premià tota la vida, des dels 3 anys que hi participo i elles pues, també des de petites intentem sempre estar participant-hi, sí. Molt bé, estem molt remullats, doncs ens estem passant molt bé. La veritat és que gaudint i de la coloreta també i intentant pues, això, aprofitar aquestes estonetes. Hem saltat molt, ens hem tirat molta aigua i ens ha ajudat a suportar aquestes altes temperatures, però molt bé, molt divertit.
6: L'altre dia veia que tothom anava de pirata i dic, pues jo avui aquest any anirem de premianencs, per, no sé, per ser una mica diferent. Des que vam venir a viure aquí, tots els anys.
7: Com està anant? Molt bé. Vull dir, massa calor potser, però tot molt bé, com cada any. Tot xulo, amb les llums i tot. Bueno, cada any és una mica més espectacular, trobo, no? Els nens que pugen i pel balcó i ens mullem tots i tal. És xulo.
8: Fa goig veure la gent pel carrer, tothom disfressat, tothom participant dels actes. Dona molta vida. Els vivim doblement, el de grans i el de petits.
9: Els escoltes.
10: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
12: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema. Dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
2: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
3: I per altra banda, també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Mèdia, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'onada de calor que pateix el país aquesta setmana i que situa les previsions al Maresme en màximes de fins a 35 graus a la costa i 37 graus a l'interior i mínimes nocturnes sempre per sobre dels 25, l'activació avui del nivell 3 al Pla Alfa, la major part del Maresme, i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques catalanes ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com també estan fent en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia diari fins a les 10 de la nit. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
2: Últimament estem parlant dels incendis de sisena generació com el gran incendi forestal, però una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona ola d'onada de calor, la qual que ens fa estar de guàrdia, fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Això sempre remarquem molt a la mínima, trucar al 112. Estem tots els dies, matí, tarda i fins a les 10 del vespre aproximadament, de guàrdia. Sobretot a les tardes, que és quan més problemes, quan més incendis s'inicien per l'acumulació de temperatura.
1: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega d'aigua de 600 litres. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt.
2: Concretament, aquí a Premià de Dalt són dos vehicles de ràpida intervenció, són dos pick-ups amb un kit d'una motobomba pròpia, autònoma, amb 600 litres d'aigua, amb mànegues, llances i, evidentment, eines manuals. Acostumem a ser entre 5 i 6 voluntaris a la tarda, sobretot perquè és quan estadísticament hi ha més incendis, hi ha una acumulació de temperatura en el combustible i després també comença a bufar la marinada. Aquests són els factors que fan que estadísticament hi hagi més incendis cap a la tarda, inclús cap al tard, que no a primera hora del matí. Després hi ha tot el sistema de vigilància forestal de totes les càmeres. Les càmeres que tenim aquí, concretament a Premià de Dalt, tenim 4 càmeres enfocant al parc del Serra del Litoral, on aquestes, a part en el nostre centre de control d'emergències aquí a Premià de Dalt, també les estan veient al control ADF, a Torrefarrussa, i que tenen un horari de 10 a 9, a 9 de la nit, i quan no hi són ells, estan a

0: agents rurals, o sigui, està sempre a les 24 hores operatiu. I, bueno, i aquests són una miqueta els dispositius que tenim a l'hora tant de prevenció com d'una ràpida actuació.
1: Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, per la qual cosa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix expressament encendre foc a tot tipus d'espais oberts, a les àrees de descans, a la xarxa de carreteres o zones recreatives, usa maquinària en una franja de 500 metres.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
4: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
3: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
2: Notícies en xarxa.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
7: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
6: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
8: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra a casa d'aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
6: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
9: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
9: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i, sobretot, en la recerca de finançament per intervenir-hi per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
8: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra a casa d'aquesta cooperativa són molt diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat, que al moment que sigui nostra, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí a aquest edifici. El que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible, que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià.
9: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
5: Premià Mèdia. Informació. Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
10: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
11: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
12: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
13: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
14: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
15: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
16: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
17: Gràcies per escollir-nos.
18: I fer entre tots més gran Premià Media.
19: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
20: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
19: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui farem la cercavila, bueno, la passejada, i llavors totes les colles anem presentant, bueno, els nostres balls i el que anem fent. Que es dona visibilitat a tot el que és tradició catalana i sortint tots panderos i tota aquesta gent, i això es veu molt poc. Ara mateix són 22 o així en grans i uns 10 petits. I ara en aquesta és l'única vegada que sortim tots junts, tant nens com els grans.
2: Són 8 capgrossos, 4 pirates i 4 premianencs, i bueno, sempre com a mínim són 8 portadors per poder-los treure'ls tot, i sempre intentem ser gent de més, sobretot perquè fa molta calor i ens hem de fer canvis i tenir gent de suport que ens porti aigües, que vigili, sobretot perquè la gent es fica enmig de les cercaviles. Tenim una colla de petits superpotent que ho fan molt bé, s'han après els balls molt més ràpid que nosaltres, tot sigui dit, i sí, tenim ganes ja que vagin creixent i vagin pujant i nosaltres ja ens puguem jubilar.
3: Avui és la passejada, que és la cercavila de Festa Major, que participem les colles de la Boli.
4: I he començat aquest any. Home, desviure-ho des de dins és xulo, perquè no m'havia viscut mai i m'ha agradat molt.
5: Nosaltres som unes 20 persones i ens veiem els diumenges de la tarda a Can Manent per assajar, formar part també de Premià i de la cultura del poble.
6: Doncs una emoció, perquè la veritat és que la Boli és una entitat molt potent i aquesta força que té d'haver pogut incorporar amb les colles petites tanta gent jove, pensa que jo fa molts anys que ballo panderos i feia durant molts anys anàvem fent anys, no? I de cop i volta s'han incorporat una mà de gent jove que tirarà la colla endavant i està passant igual amb bastons, amb totes les colles. Per tant, vol dir que la cultura popular a Premià està superviva i això és un orgull, perquè al final això és poble i és cultura.
7: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens i ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
3: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com ha anat la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
3: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
2: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol sala. Si t'hem de demanar un titular, què ens pots explicar? Com ha anat el curs? Com el defineixes?
3: Bueno, a veure, portem ja 27 anys, eh? D'unidó, ja. Són molts anys, com passa el temps, mare meva. Bueno, ha estat una miqueta complicat. Sobretot pel primer equip, que ha tingut moltes lesions, i va ser una llàstima perquè ven encarrilar 9 partits seguits guanyant, però bueno, no passa res, després ven remuntar una miqueta i hem acabat entre els 8 anys de 16 equips, que està molt bé. I en quant a la base, el Benjamí, els cadets, pues la veritat que molt bé. O sigui, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven, i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com cada any.
2: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
3: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Alaví, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim a l'Alaví, tenim el cadet i el sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai també, no? I bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica buscant un créixer com abans.
2: Mm-hmm. És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tots el cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada sí. Més als orígens, no?
3: Sí, bueno, però a veure, i aquest any concretament comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, i això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
2: Mm-hmm. L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar amb calma?
3: Home, anirem amb calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada pujar, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si ens respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers i ha estat una llàstima aquest any. La veritat, si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt,
2: Mm-hmm. Molt bé. Doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
3: Home, el futbol sala té molta salut, però bueno, clar, ja que dic que el futbol 11 pues, repinya molt, no? I a part aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que... No és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Quan tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però, bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és la il·lusió que tenim nosaltres, i a part, aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
2: L'última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del Cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
3: No crec. Ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot. Jo evitava els partits i tot, i jo ara estic, bueno, és que estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de la malaltia de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
2: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era també un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el Cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins a propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià junts a les eleccions de 2027, ha parlat a Premià Mèdia dels motius que l'empenyen a repetir com a cap de llista i dels reptes que a criteri seu afronta Premià de Mar amb vistes al pròxim mandat. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes que han quedat a mitges perquè els terminis propis de la gestió municipal, ha dit, fan que sigui molt difícil de finalitzar en un sol mandat, i ha assenyalat els casos concrets a Can Sant Pere, al Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents a definir, però per damunt de tot ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa, que haurà estat ja el gran cavall de batalla del mandat actual.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Hi ha diferències que són ideològiques entre partits i aquestes les hem tingut sempre i les mantindrem, però més enllà del que ha significat la polèmica per la brossa, poca cosa més la brossa, i la percepció de la neteja, poca cosa més a nivell gruixut, eh? Però sí, evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. És a dir, si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu. Però no hem cap tipus de dubte que la brossa serà un element molt clar. I per això nosaltres estem treballant gairebé contra rellotge per fer les modificacions d'ordenança, que és el primer que hem de fer, per poder fer aquest canvi o instar a l'Agència de Residus de Catalunya que validi el sistema. És a dir, no estem fent per electoralisme, ho estem fent amb la màxima autoritat competent al respecte, perquè quan arribin les eleccions, doncs cadascú plantegi què ha de fer amb el model de la brossa. Però que, com a mínim, es demostri que nosaltres hem implantat un sistema amb el risc i el desgast que això suposava, i després hem analitzat el sistema i estem plantejant canvis. Nosaltres plantejarem uns canvis i després els altres partits, doncs, o s'assumen aquests canvis o plantegin canvis alternatius.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que actualment l'acompanyen al govern, i preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure i que continuarà posant els interessos dels veïns i les veïnes per davant dels interessos del partit. Per últim, ha dit que li preocupa que l'extrema dreta entri al plenari, però que no li fa por perquè en el pitjor dels casos tindrà, diu, un paper residual, i ha afirmat que aquesta seria la seva única línia vermella en matèria de pactes, deixant, per tant, la porta oberta als pactes amb qualsevol altra força.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Tram Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro des de les obres de l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i sobretot per esvair suspicàcies i rumorologia en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici que s'està reformant i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i que manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs escolar i entrant més en detall ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fan el revestiment tèrmic exterior que hauria d'aïllar les aules de la calor. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com diem, li ha servit per rebatre els arguments a dit dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
3: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. Perquè aquí hauríem d'estar tots units i fer pinya per intentar que això sigui una realitat. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques i de polir responsabilitats. Però de moment no. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs. Per tant, insisteixo, teniu dues opcions. Fer confiança a l'Ajuntament, als tècnics que estan treballant amb això, perquè evidentment jo no sóc tècnic i només estic transmetent el que em diuen l'equip tècnic, o fer cas de la rumorologia i atiar uns nervis que són innecessaris.
2: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'hauria d'enllestir un cop hagin començat les classes.
3: El que no serà possible serà fer la urbanització de tota la part que ara veureu darrere meu, aquesta part d'aquí, és a dir, hi haurà pati en aquesta zona d'aquí, però aquesta zona que ja toca la Riera és una part que hem previst de fer juntament amb l'escola dels Corriols perquè sigui un parc annex a l'escola, i això doncs ho enllestirem a mesura que vagi avançant el curs de manera separada i aïllada amb total seguretat per als nens i nenes que vinguin en aquesta escola.
1: Premià Mèdia. Informació.

Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluxellelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluxellelles de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluxellelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. O mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui, al final, té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallobo.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
9: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
10: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
9: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
4: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
11: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la Guàrdia i Custòdia de la Dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
13: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
12: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
13: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
12: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
14: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
0: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
15: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
16: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui, doncs els pugui tenir.
15: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
17: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
18: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
17: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
19: Había presentado un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
20: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
17: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
21: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
22: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
21: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
23: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora
2: que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
5: Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, els 9 siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
2: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
3: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
0: Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
3: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
0: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
3: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
3: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
0: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
23: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
6: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
23: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a 500.000 d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
6: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
0: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
3: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació habitual.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
24: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
4: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
24: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
7: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
24: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys, aportarà la seva qualitat i experiència.
9: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
8: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
24: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
3: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
2: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
4: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
2: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
5: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
8: Òbviament és una decisió molt, molt meditada. I, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
6: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
9: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
10: El primer titular és claro, la violència vicària és violència de género i així se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. És violència de género.
6: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
9: D'altra banda, L'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
6: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós. De fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
6: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
9: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
6: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
9: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
6: Els esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
12: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
6: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
13: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
14: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui, al final, té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
13: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
6: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
15: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
16: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
15: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
6: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
17: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
19: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
18: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
6: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
9: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
6: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
21: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
20: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmens per fer-los pagar els mals causats.
21: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells, perquè ja veuen els efectes que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
20: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
6: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge Ràdio, Laia Batlle.
0: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
6: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
22: No tenim una alta quantitat d'estoc. Tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals. S'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre... Allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39. Però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
3: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
6: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
23: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
24: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
23: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
25: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
26: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
23: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
6: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
9: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
6: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
1: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
2: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
1: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
6: I no deixem el medi ambient. Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
4: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
5: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
4: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
6: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
10: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
8: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
10: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
8: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
6: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
12: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
11: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
6: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
9: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
6: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
13: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
14: En el top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
13: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la Primera Federació Femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
15: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
16: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra i la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
15: Vicky Losada ha estat acompanyada avui.

0: vostre feliç per tornar a casa?
1: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
0: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
2: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí al primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabent que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
0: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
3: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
2: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
4: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
2: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
5: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià...
0: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la tirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escolta els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals d'acompanyar. Ana Redondo, la ministra d'Igualtat.
7: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley.

0: Sí, lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El jutge ha imposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, tot plegat per suposades irregularitats contra la contractació del germà de Sánchez. El govern català indemnitza els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades a les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, avui l'executiu ha promès mà dura contra els piromans i ha demanat extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que, recordem, està vigent i s'allarga, sobretot, fins demà. Escoltem Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
2: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
1: I som pendents de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, declarat, recordem-ho, el passat diumenge a la tarda, que encara no s'ha donat per extingit, sí per estabilitzat. I treballen hores d'ara 23 dotacions terrestres repassant el perímetre amb un helicòpter que treballa al Flandret. Segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees. Els bombers diuen que no es podrà donar per extingit fins aquí a 72 hores, quan s'asseguri que no hi ha revifades ni fumaroles. Mentre Agents Rurals i Mossos segueixen investigant les causes d'aquest tercer incendi a la zona en menys d'una setmana. Una de les hipòtesis que van posar sobre la taula, recordem-ho, és que el foc hauria estat intencionat. I un altre dels temes destacats del dia, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal d'aquesta cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
3: Notícies en xarxa. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
5: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
4: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
6: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
4: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
7: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiant joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
8: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiant joc han estat un èxit també, premiant joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
7: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats, segons la regidora.
3: Premià Mèdia. Informació.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
11: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
12: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
11: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
12: Home, testimonis.
11: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
12: A la teva ràdio local.
13: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
14: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
14: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: vam parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Cent Premià al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que ja ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més no és important, i de seguir millorant. Al final, a la vida has de seguir millorant. Jo soc una sèrie creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutadà de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a lo que és la població.
0: Molt bé, avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, venen a les platges, venen a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment, però hi ha marge també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació. Jo penso que ara ens plantegem un repte des amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent
1: ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà sobretot a estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés, l'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat, vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació a waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents en nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el teu pas?
1: A mi que em recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt, perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física, ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí, jo crec que socialment som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, i es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que et pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'fer activitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es fa triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé, doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te,
1: encantat.
0: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià, així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me, i per acabar m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Alcalat de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que el dia 13 de juliol es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venut a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalà de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 euros respectivament a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina. És a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat. Té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió. És a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de sobte de tenir molta por. Una por espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però... Això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar. I a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí. Que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa. amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador. Té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que... pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respirar al ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, de demanar molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. La respiració,
3: que també és important, fonamental,
1: sí,
3: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre a travessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com, bueno, l'Agnisara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament, relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Vale? Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
3: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que l'afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Tot i que hi ha un concepte que molts no pot ser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Al igual que cap animal carnívor.

0: que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares, moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
1: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més. Avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
0: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
1: Molt bé. Doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
0: Un plaer.
3: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat. Discipline remains massively.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar a donar amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple, minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu.

0: Municipal de Guanyem i Esquerra.
1: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. O mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada.
0: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament, Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundaran les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Oriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
4: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
3: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
5: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra, el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
3: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
6: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
6: Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i que, com diem, aquest any ja han engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concentra en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. En el cas premianenc, el que sí que sabem és que el tret de sortida de la Comerciada serà la tradicional Fira Comercial de Tardor, que es farà el 4 d'octubre. Aquests dies, Comerç Premià està fent una crida als comerços premianencs que s'hi vulguin apuntar a totes dues coses i ofereixen un correu electrònic per a qui en vulgui més informació. info@comercpremia.cat.
2: Premià Mèdia, informació.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
10: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens acompanya Justo Molinero, fundador de Ràdio Teletaxi i una de les veus més reconeixibles de la Ràdio Popular a Catalunya. Aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Comunicació, un reconeixement a més de 4 dècades de trajectòria connectant amb milers d'oients. Ha arribat a Catalunya des de Villanueva de Córdoba. Molinero va començar pràcticament des de zero fins a impulsar un projecte radiofònic que, amb els anys, s'ha acabat consolidant com una de les emissores més populars del país, una ràdio on la música, la veu de la gent i la realitat de les classes treballadores s'han fusionat a través de les zones. Justo Molinero, benvingut de nou a la ràdio.
2: Gràcies, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
1: Per nosaltres és un plaer que estiguis avui amb nosaltres i hem d'anar a l'actualitat per començar per algun lloc, perquè 40 o 45 anys de trajectòria donen per molt. Què va sentir quan li van comunicar que li donarien aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació?
2: Bueno, em va fer molta il·lusió. Vaig pensar... Bueno, jo no pensava mai que em donarien aquest reconeixement, però sí, sí, estic molt agraït.
1: Està molt agraït. De fet, no és el primer gran reconeixement que li donen. De fet, fa mesos enrere també Mataró, la ciutat de Mataró, li va reconèixer també la seva presència, la seva trajectòria. Suposo que fa il·lusió, no?, i d'alguna manera certifica la feina ben feta.
2: Jo sóc fill de Mataró, vull dir, i em sento així i amb tot el reconeixement per tots els mataronins.
1: 45 anys de trajectòria donen per molt. Què li diu l'experiència de tot aquest temps dedicat a la comunicació a casa nostra, a Catalunya?
2: Clar, com que hem anat any rere any adaptant-nos a la situació i a tot el que surt, pues res, mires enrere i veus que sí, que ho has anat fent bé, perquè t'has anat adaptant als moments.
1: Mm-hmm. Recorda aquella trucada quan li van dir que li donaven aquest Premi Nacional de Comunicació? Com va ser aquell moment? Qui el va trucar?
2: Bueno, van trucar a la nostra secretària, la Sònia, que va ser la que li van dir, després ella m'ho va dir a mi, no m'ho creia, aquesta la veritat, no m'ho creia, no.
1: I com et vas preparar per aquell moment? Perquè estàs acostumadíssim a parlar en públic, però suposo que aquell moment també, i ho deies justament en el teu Parlament, acompanyat de moltíssima gent molt important del panorama català.
2: Sí, sí, bueno, em va fer molta il·lusió i fins i tot no m'ho creia, no?, que davant de tanta gent, jo que sóc un, bueno, nouvingut, doncs bueno, pues allà, molt bé.
1: Parlaves de nouvingut, però el teu vincle, deies que ets fill de Mataró, també de Catalunya. Com recordes aquells orígens? Perquè aquests dies he estat mirant i escoltant moltes entrevistes que t'han fet, doncs, derivades d'aquest premi, d'aquest reconeixement, i no coneixia l'origen de Ràdio Teletaxi, i en principi l'origen va ser una necessitat, no?, vinculada als passatgers del taxi.
2: Sí, sí, sí. I, bueno, i com que Barcelona es preparava per Catalunya per los mundials de futbol de l'any 82, vaig pensar, si fem aquí i tal, bueno, i aquesta va ser la idea i així vam començar.
1: Uh-huh. Que la idea era que la gent que anava en els taxis i perdia objectes els poguessin trobar a través de les zones.
2: Claro, a través de l'emissora, això era important, i nosaltres poguer donar el nostre número i que la gent ens hi pogués trucar i demanar el taxi amb més facilitat.
1: Que bé. Com decideixes això? La idea era clara, però com decideixes crear de la ràdio doncs tot aquest món en el qual t'has envoltat durant tots aquests anys?
2: Bueno, estàs fent una cosa, penses que alguna altra cosa hauries de fer i bueno, i així ho vas fent.
1: Sí. Uh-huh. Vas fent i vas entrant en tot aquest món. A dia d'avui, parlar de ràdio i de ràdio en directe és gairebé un luxe, perquè ho parlàvem ara fora de micro, ha canviat moltíssim, no?, el panorama radiofònic de casa nostra, els ingressos, les inversions que s'hi fan i també les necessitats. No sé com Ràdio Teletaxi s'ha anat adaptant també a aquestes necessitats.
2: Sí, bueno, és difícil, és molt complicat, però bueno, ens hem anat adaptant. Gràcies a Déu que tenim clients que creuen en nosaltres i aquí estem. L'altre dia pensava en la Conxita, Automòbils Conxita, però serà la primera, el primer client que vam tenir ja fa molts anys i encara estem, encara estem nosaltres.
1: De fet, Justo, té una part molt creativa Ràdio Teletaxi, suposo que de tu ve una gran part, perquè és veritat que heu aconseguit crear com una gran família, teniu la loteria, feu concerts, heu arribat a fer teatre, feu programació en directe, feu moltíssimes coses, no? És a dir, que Ràdio Teletaxi és com el nexe d'unió de moltíssima activitat.
2: I de molta gent, sí, sí, sí, estem molt contents que sí, tenim un equip de companys molt bons I d'aquí pues, van sortir coses i, no sé, potser demà en surt una altra i també la fem.
1: Amb tots aquest temps, ara és veritat que fa un temps que ja no t'escoltem de manera regular, no?, a les emissions de Ràdio Teletaxi, com portes aquesta retirada o retirada parcial de les zones?
2: Bueno, em costa, molts dies em costa, no? T'aixeques i, ui, què fas, no? Però, bueno, jo vaig cada dia a l'emissora, tinc molt bona relació amb tots els companys i allà estic, faig farques... I, bueno, bé.
1: Que hem de parlar, després parlarem d'aquestes falques, perquè són també amb un to i amb una gràcia natural que durant molts anys han estat molt reconeixibles també per als oients. Tens família, fills, nets, nebots, que d'alguna manera sembla que agafaran el relleu de Ràdio Teletaxi?
2: Bueno, tinc, gràcies a Déu, l'Andrea, la meva filla, que de fet ja s'està encarregant de la ràdio i la portarà i jo crec que anirà bé, també.
1: De fet, t'escoltava fa temps enrere amb l'Albert Om i deies, home, no sé cap a on tirarà Ràdio Teletaxi, si tindrà continuïtat quan jo ho acabi de deixar del tot. Ara sembla ser que això estaria garantit, si més no, els propers anys.
2: Sí, jo crec que sí, que la continuïtat de Ràdio Teletaxi pues, està garantida, sí.
1: I suposo que després de tants anys això fa il·lusió, no?, saber que el projecte que va néixer continuarà endavant.
2: Hombre, i tant, i anar a parlar amb clients, i què, i tal, però no és res, continuar, i vinga, i tal, i, bueno...
1: Ara que tu has conegut a moltíssima gent i has fet moltíssima ràdio i has anat a veure moltes emissores, com creus que està el panorama de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, a dia d'avui?
2: Bueno, la ràdio ja fa... Bueno, moltes vegades que se la van carregar. Quan va néixer la televisió ja deia tothom que li quedaven 3 dies a la ràdio. Sempre hi ha la gent aquesta que sap tant, però la ràdio continua i jo crec que la ràdio està viva i continuarà encara molt més, sí.
1: De fet, deia a la presentació que Ràdio Teletaxi està també una manera d'explicar la Catalunya a la immigració obrera, a la gent que va venir a treballar. De fet, Justo, ho has explicat molt bé, perquè justament tu i la teva família veu ser exemple d'això. Suposo que també teniu doncs, aquest guiny cap a la societat, no?, de ser una ràdio que acull.
2: I tant que sí, que és una ràdio d'acollida, sí, molt bé. I estem molt orgullosos i estem molt bé, i la gent així... la sent com seva, que això és molt important, i aquí estem, sí.
1: Ens deies, aquests patrocinadors, aquesta gent que forma part de la casa, i el que sí que teniu és un gran grau de fidelitat, no?, perquè hi ha doncs, empreses, marques, autònoms que us han acompanyat des del primer dia, i a dia d'avui encara sonen per la Teletaxi.
2: Sí, bueno, aquesta fidelitat, això és molt important, i això te l'has d'anar guanyant, dia a dia. I estem molt contents, els nostres clients formen part de la nostra tarannà, de la nostra empresa, i bueno, bé.
1: Que al final sou una gran família i, de fet, ho feu veure així als oients, no? Perquè qui escolti Ràdio Teletaxi són molt reconeixibles els noms, els cognoms, les cares dels locutors, i els oients els entenen com a part de la seva pròpia família. Com es treballa aquest vincle per aconseguir que això passi?
2: Bueno, això, pues mira, dient la veritat i parlant i dient lo que creus en aquest moment, si hi ha molts clients, gent que truca, però un client, mira, si va a un client que nosaltres anunciem, pues també forma part del nostre tarannà, de la nostra història. Jo crec que sí, que entre clients i oients i la ràdio, pues, tot una pinya.
1: Al final feu una pinya molt gran, i et deia que el fet de que aconseguiu fer gairebé ràdio en directe, no les 24 hores al dia, però sí en un gran gruix d'hores, suposo que és també una aposta forta en un moment en el qual la ràdio, com bé deies just abans, l'han condemnat moltes vegades. Vosaltres hi seguiu apostant, i seguiu apostant capital perquè hi hagi ràdio que la gent se la senti seva i en directe.
2: I tant, nosaltres apostem per la ràdio... sempre, bueno, està gairebé les 24 hores en directe, però menys un parell d'hores a la matinada, perquè la gent, bueno, posa música, la gent està treballant o el que sigui, però, bueno, estem sempre en directe, estem darrere dels nostres oients, los estimem, li agraïm molt que siguin amb nosaltres i...
1: De fet, ho has dit, gairebé 2 o 3 hores al dia que no s'emet a la matinada, de 3 a 6 o de 2 a 5, em sembla, però la resta del dia hi ha programació contínua, inclús hi ha franges que hi ha 2 locutors. Per tant, l'aposta és forta, és ferma, i d'alguna manera crec que ara sou de les poques emissores, si no dir l'única de Catalunya, que té programació diària en directe totes les hores del dia.
2: És que nosaltres hi creiem. I creiem en els nostres companys, i creiem en els nostres oients, i per tant aquí hi som, i creiem en nosaltres mateixos.
1: Aquests locutors, que de fet escoltava alguns en altres moments, que també han fet entrevistes i parlaven també, i deien justo que més enllà d'un cap o d'un jefe per ells, ets la seva família, de molts d'ells, i molts han començat amb tu a la ràdio,
2: sí.
1: I han après moltíssim. Són deixebles una mica del que tu vas començar, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, això és bo, no? No tenim gent. Bueno, això és una família, ja. Sí.
1: Uh-huh. Què són per tu el teu equip, la gent que treballa amb tu, que ha treballat durant tots aquests anys?
2: Bueno, som els meus companys, som els meus amics, som els meus necessaris. Vull dir, jo parlo cada dia amb ells i, bueno, hi ha molt bon rotllo. I si necessiten alguna cosa o volen comentar qualsevol cosa, doncs aquí estem.
1: Que bé. Justo, ara parlàvem d'aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació. Tu ho has dit moltes vegades, per tu Catalunya és casa teva, i així ho has sentit sempre, i quan ha fet falta t'hi has implicat amb la causa catalana.
2: I tant, i tant. I aquí estaré, m'implicaré i faré el que sigui. Aquesta és la meva terra. Aquesta terra em va donar la possibilitat de poder-me desenvolupar com persona i me l'estimo com meva, i aquí sóc.
1: Mm-hmm. Que això és un reconeixement molt gran, i de fet també fas moltíssima gala de la comarca del Maresme, de Mataró, que ho sents com a casa teva, i de fet els orígens de Ràdio Teletaxi estan molt lligats també amb la ciutat de Mataró, no?
2: I
1: és
2: tant,
1: a dir, que
2: tu dius
1: que és el quilòmetre zero del projecte.
2: Sí, sí, sí, aquí estem, el quilòmetre zero del projecte, mm-hmm. És veritat.
1: Mm-hmm.
2: Mataró és una ciutat molt eixerida i molt bé, jo me l'estimo molt, i la seva gent.
1: Que bé. Amb tot plegat, aquesta vida dedicada a la ràdio, has hagut de renunciar a moltes coses, justo, i posar per davant la ràdio, o has sabut compaginar bé la teva vida personal, familiar, amb el negoci?
2: Sí, sí, això jo ho he fet bé, ho he compaginat bé, he estat en la ràdio, però he estat en la meva vida, i bueno, a la ràdio li dec tot. La meva dona la vaig conèixer per la ràdio. Mm-hmm. I vull dir, i així.
1: No sabia que us veu conèixer a la ràdio. Ella era oient o treballava a la ràdio? Com va ser aquesta unió?
2: Era oient.
1: Era oient.
2: I va venir un dia a l'emissora i ens van conèixer.
1: Home, doncs per tant sí que li deus tot a la ràdio,
2: tot.
1: Perquè vas trobar també aquesta relació, aquesta persona, aquesta dona que t'ha acompanyat en el projecte, amb veu pròpia i amb caràcter propi també, eh?
2: Sí, sí, i tant, i tant. Bonita, la Montse.
1: Total, sí, sí, sí, ha fet moltíssimes coses, és molt creativa també, i també doncs l'hem pogut escoltar i veure també en els programes, perquè justo estem parlant de ràdio, però és veritat que Ràdio Teletaxi ha fet televisió, ara esteu fent un avanç en tot el sistema digital de xarxes socials, és a dir, que no desateneu cap via que mantingui la continuïtat del projecte.
2: Clar, no, no, i volem estar aquí en l'oro cada dia, sí, sí, això és molt important, sí.
1: Mhm. Estem en un moment, i que d'alguna manera s'està reconeixent tota aquesta feina, creus que et queda encara alguna cosa per fer o alguna cosa per aportar més enllà que diguis això, ho hem de fer en el moment que toqui?
2: No, però com que estem a l'oro cada dia, doncs si surt alguna cosa que creu que tal, doncs nosaltres endavant, i si la tirarem i si la farem, i bueno, estem fent també concert amb artistes nostres que mai s'haguessin pogut pensar que vindríem per aquí a Barcelona a actuar, i bueno, i amb gran èxit.
1: Que bé, que això és brutal, aquests concerts que organitzeu arreu del territori català, i la gent que respon perfectament a aquestes convocatòries, que hi participen, de la loteria, per exemple, és a dir, feu moltíssimes coses i teniu un públic molt fidel que us acompanya, i això suposo que és el que voldria qualsevol mitjà de comunicació, tenir un públic fidel que els acompanya allà on van, no?
2: Jo crec que sí, sense públic fidel no seríem res, claro.
1: Mm-hmm. Justo, aquests dies estàs fent moltes entrevistes, et costa parlar de tu, o ja t'hi has acostumat? Ho has acabat encaixant ja com a part de la feina.
2: Sí, sí, no, no, a mi no em costa parlar de mi ni parlar de ningú.
1: Molt bé, doncs gairebé per acabar et volíem preguntar cap a on creus que anirà a partir d'ara la comunicació, la ràdio de casa nostra, quines són les vies de futur que s'obren, perquè ja estem en un món totalment digital, cap a on anirà tot plegat?
2: Jo crec que continuarà la ràdio, continuarà adaptant-se a les noves normatives i les noves tecnologies que puguin anar sortint, com la ràdio digital. Jo crec que la ràdio està garantida, i la gent de la ràdio, vosaltres, els que feu la ràdio, lo aneu fent possible.
1: I hem de parlar i hem de fer èmfasi justament en això, en aquesta manera que durant tots aquests anys has fet aquesta publicitat, aquestes falques publicitàries, justo. Això, com va néixer i d'on va sortir aquesta idea tan característica dels anuncis que has fet durant tots aquests temps?
2: Bueno, la idea va ser meva i va sortir així. Encaixava bé a la ràdio. I així continuem fent-lo, sí.
1: Que bé, a dia d'avui encara graves per això, eh? Falques sí. publicitàries.
2: Sí, sí, sí, cada, gairebé cada dia.
1: Déu, i t'ho demanen justament la gent, suposo, no? És a dir, sí. que la faci el justo, eh?
2: Sí, sí, sí, que ho faci el justo, sí.
1: Que bé, que bé. Sí, sí. Quina és la cosa? Recordes alguna cosa que diguis, ostres, això em va costar molt fer la falca d'això i encaixar-ho, això? Algun producte, alguna empresa que diguessis aquí, ai, ai, ai, o no?
2: No, normalment no. Uh-huh. Si no... ja no me'l proposen perquè saben que diria que no.
1: Clar, clar.
2: I, per tant, cap problema.
1: Mm-hmm. De fet, aquest any, Premià Mèdia, la nostra ràdio fa 40 anys. No sé si ens voldries dedicar algun missatge o alguna cosa per dir-nos després d'aquesta trajectòria, que gairebé en paral·lel hem anat visquent amb Ràdio Teletaxi.
2: Bueno, pues que la ràdio està viva, que portem molts anys, però encara falten molt més, que està envoltada de gran professional com tu, gent que lo fa possible cada dia, amb molta il·lusió, i això és l'important.
1: Doncs, Justo, gràcies per estar avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres aquesta estona, i de nou felicitats també per tots aquests reconeixements més que merescuts que estàs rebent en aquests anys.
2: Moltes gràcies a vosaltres, i aquí estic per lo que necessiteu, i vinga, endavant.
1: Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

0: Premià Media. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Media la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
2: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de mig milió d'euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
1: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
0: Premià Media. Informació. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents, perquè la lliga s'ha ampliat en equips, i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la Lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet quedar segons, però de la Lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la Lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això, Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do,
1: no? Sí, l'any passat a més de quedar segons vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster. Anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? La setmana, cada, és una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el mes 35, si juga a casa, juga fora, el mes 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partidets entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, a tenir una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest mes 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la... En la lliga regular, hem perdut només 3 partits, per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe, i per tant ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A, i hem fet un play-off a doble partit que hem perdut els 2 partits d'un gol, per tant, ha sigut justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits, eh? Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portant experiència aquest any. L'any passat segurament l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys de hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Perquè, sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts, per tant és com una família, realment és com una família, i escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, es va fundar l'any 86. Per tant, ara celebrem el 40 aniversari dels veterans i en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre, perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí, i efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt cada setmana pràcticament, si no hi ha partit ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada. Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis, que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any, imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred,
1: molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana de Catalunya, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la UB i de l'Institut Mare Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que renunciés al càrrec l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Aquests dies l'han entrevistat a l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
2: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
1: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la

0: portaveu Luz Cánovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cánovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
1: És un regal, ara, el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra, el que necessita aquesta cooperativa, són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
0: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després de això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Málaga i la Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La festa major encara cueja a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
2: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la festa major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
3: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiat en joc han estat un èxit també, premiar en joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc que es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
2: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la festa major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
0: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
4: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i que, com diem, aquest any ja han engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concentra en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. En el cas premianenc, el que sí que sabem és que el tret de sortida de la Comerciada serà la tradicional Fira Comercial de Tardor, que es farà el 4 d'octubre. Aquests dies, Comerç Premià està fent una crida als comerços premianencs que s'hi vulguin apuntar a totes dues coses i ofereixen un correu electrònic per a qui en vulgui més informació. info@comerçpremia.cat.
4: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: També teníem nosaltres l'Adán, com estàs?
3: Bé.
1: I l'Eloi?
4: Què tal?
1: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
4: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volíem fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent i fins aquí.
1: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta família d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
2: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
1: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia em faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
2: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre, considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja ho portem molts anys i les noves incorporacions està costant una mica, però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
1: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu Simplement Diables en aquesta festa major.
3: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
1: Uh-huh. Aran, ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
3: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
1: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
4: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons, de joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria, i d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
1: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment.
2: Farem un pregó una miqueta diferent a el que és el típic discurs que es fa a sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
1: Una miqueta, fins on puguis.
2: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
1: Mm-hmm. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
4: És un privilegi. O sigui, estem aquí al Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats, realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
1: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de Debòlit.
2: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família, entre Debòlit és el nostre paraigües i tots per la cultura.
1: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
2: Jo diria el correfoc, sí, sobretot. Clar que sí.
1: El teu?
3: El correfoc, també.
1: També el correfoc. I el teu, Eloi?
4: Bueno, va, direm el correfoc.
1: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional. Sònia, si hi ha algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
2: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Devoli, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
1: Molt bé.
2: I a participar de la cultura.
1: Molt bé, això és importantíssim. Sí. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la Festa Major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la Festa Major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i Premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Són quatre xavals i una xavala de, del Maresme, Badalona, Premià de Mar, i toquen una música increïble. És un post-punk amb electrònica que a mi m'agrada molt. Soc molt fan, jo.
1: Molt bé! Ira Digital, el millor! Escolteu l'últim àlbum d'Ira Digital! Nou disc!
2: Tenen un rotllo així alternatiu i tal, com molt modern, molt actual, que és brutal.
3: Aquí, Premià de Mar, tenim joventut, gent gran i tots units fent força. Visca Premià!
0: És la primera, el primer any que vinc a la Festa Major de Premià, però m'agrada molt les Festes Majors, sempre vaig a molts i m'ho estic passant molt bé.
2: Molt bon ambient, de moment, els espectacles, els concerts són molt xulos, guai, molt guai.
3: Una tradició de molts anys, vindrà de prenencs i tothom ve aquí, és la millor Festa Major del món.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada als assistents a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havien anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges que presenten indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas i també contactar amb els seus propietaris. Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara quedarà una feina important. També feia notar que finalment la xifra d'habitatges buits quedarà força lluny de les primeres estimacions.
2: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. I després el que s'haurà de fer és veure com ho podem fer perquè aquests habitatges, en comptes estiguin buits, estiguin col·locats en el mercat. És una tasca molt complicada perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra. Aquest cens ens servirà per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges que deia la Generalitat, doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta passada setmana, Premià en Comú Podem ara es vol actualitzar. Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional els últims anys al nostre país. La taula d'habitatge va tenir lloc dijous de la setmana passada.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primília, i a l'article que en parla es concreten els projectes més destacats que ara es presentaran formalment a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa, urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En aquest article, però, s'assenyalen projectes amb nom i cognoms. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça, amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics a diversos espais, començant per la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri. En aquest capítol més infraestructural, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'Escola Sant Cristòfol i l'adequació de l'espai municipal, que tindrà la promoció de pisos a la fàbrica de pijames per acollir un equipament comunitari. Com diem, l'altra gran pota del paquet de projectes té a veure amb l'àmbit sociocomunitari, amb accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives. En aquest àmbit, l'article explica que entre els projectes hi ha programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Recordem que el llistat inicial de projectes confeccionat per una empresa externa i consensuat amb tècnics municipals i equip de govern s'ha posat en comú amb els grups de l'oposició i s'ha exposat i transaccionat amb teixit associatiu i veïns en general per mitjà de dues trobades. De tot plegat, n'hauria de sortir un document final que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, segons estipulen les bases de la convocatòria.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: You don't love me. You love my doggy style.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Tony Modulation.
2: Una persona de lo más particular.
3: Recuerda hablar lo menos posible.
4: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
3: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra a quasi d'aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
1: Recordem

0: que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després de això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Málaga i la Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La Festa Major encara cueja a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
1: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
2: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiat en joc han estat un èxit també, premiant joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc que es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
1: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
0: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
3: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar del 2027. Qui serà cap de llista de la formació, Eva Loc, ha publicat un vídeo al seu compte de la xarxa X on confirma una candidatura que fa unes setmanes encara era incerta, segons ens deia la mateixa formació. En aquesta publicació, Loc denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs per mitjà d'un projecte projecte que prioritzi l'ordre, l'eficàcia i la qualitat de vida dels veïns. També parla de la pressió demogràfica i de com aquesta circumstància estaria tensant els serveis i l'habitatge.
4: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com a la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els primerencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: A l'espera que el partit ens doni més informació, al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Locke és genetista de formació, però s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. L'anunci d'aquesta candidatura a Premià de Mar d'Aliança Catalana és una de les primeres que es confirma a la comarca del Maresme, on el partit ja fa mesos que ha incrementat la seva presència al carrer per mitjà de parades a moltes poblacions i on els últims mesos també ha celebrat diversos congressos locals, entre ells a Premià de Mar, i tot plegat es produeix en un context de creixement d'expectatives electorals de la formació que, segons els últims baròmetres d'intenció de vot, es convertirien en la segona força al Parlament.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: al Mediterrani.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: La carpa del Circ Smile rebrà aquest cap de setmana i serà anfitriona del primer festival internacional Gaudirem, que avui nosaltres venim a conèixer, i ho fem amb el seu mestre de cerimònies, Globo Vilar. Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Què es dona, la mà, suposo, un mestre de cerimònies com tu, no?
1: Home, qualsevol persona, com a mostra de respecte, una apretada de mans sempre és bona.
0: Escolta, estem parlant d'un festival internacional, que això diu moltes coses, que és per tu el fet de ser una mica el mestre de cerimònies qui ens anirà guiant per tota aquesta festa.
1: Bé, per mi és un honor. Sí que és veritat que ha estat una mica una apretada, perquè com a artista admiro a Gaudí i totes les seves creacions i el seu art, no? I llavors, clar, enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
0: Sense fer-nos grans spoilers, però com es reflecteix o com s'intenta visionar, doncs, Gaudí en aquest espectacle de circ?
1: Bé, senzillament el que hem fet és anar a buscar les frases conegudes que definien, els conceptes que defineixen i les idees que han definit a Gaudí, no? I aplicar-les a veure'n el seu paral·lelisme amb els números de circ. Mm-hmm. Així, per exemple, podem trobar que Gaudí ens deia que l'arquitecte del futur imitaria la natura, perquè són les formes lògiques, les senzilles i les més fortes, i aquí, per exemple, aquest concepte l'he utilitzat per introduir el número d'una noia que es penja dels cabells, que mostra com algo tan natural i humà com els cabells poden ser prou forts com per suspendre una persona en l'aire, no?
0: Parlàvem d'un festival internacional. D'on venen, de quins països o de quins llocs venen alguns dels artistes que hi participaran? I també, si ens pots dir una mica, quants números o quanta gent hi participa d'aquest muntatge, aproximadament.
1: Vale. Aquí tenim uns 8-9 números, val? Tenim gent d'Ucrània, tenim gent d'Itàlia, d'Espanya, d'aquí de Catalunya. Ah, en tenim de Venezuela també, un escalf ben gran als veneçolans que estan patint el que estan patint. Això és el que ens fa internacionals, no? Que hem recollit artistes d'arreu. Números en tenim de moltes varietats. En tenim des dels més clàssics, que puguin ser com el mà a mà, que són dues persones fent acrobàcies sense cap mena d'aparell, com números aeris. Tenim un pallasso molt emocional, amb molta sensibilitat, que, per exemple, el pallasso jo crec que és una aplicació ben directa d'aquesta frase que hem posat en el cartell, aquesta frase d'en Gaudí, de primer l'amor i després la tècnica, no? Mm-hmm. I és que realment desprèn molt d'amor utilitzant una mica la tècnica, no? I, bueno, heu de venir a veure l'espectacle perquè realment és molt gaudinià.
0: Això sí, i a més també amb el segell de la família Zapata, que és, vaja, mundialment coneguda i amb moltíssima trajectòria també dins el món del circ.
1: Porten un bon grapat d'anys. Jo, des que em dedico al circ, el Zapata és una de les famílies que conec de ja fa una bona colla d'anys. I, a més, també cal comptar que la família Zapata ja porta uns anys en contacte amb la Fundació Gaudí, que ens està fent un assessorament i un suport per poder realitzar el festival de la manera més per excel·lència, com necessita un tema com Gaudí, no? Així ens han ajudat, per exemple, amb el disseny dels cartells, amb, bueno, amb tota una sèrie d'ajudes que ens han vingut molt bé per poder fer una cosa amb cara i ulls i ben sèria.
0: Globo, tot això s'acompanya també amb una petita exposició museu, no?, amb petites dimensions, que es veurà just abans d'entrar aquesta carpa principal.
1: Sí, part del concepte i de la idea que ens introduïa Gaudí era que no només hi hagués una sola disciplina. Llavors, som diversos artistes que treballem aquí, que tenim, a part de la disciplina escènica, perquè ens entenguem, tenim altres disciplines que treballem com a artistes, no? Que les exposem en el hall de l'entrada per invitar la gent a entendre que l'artista no és només el posar-se en escena, sinó que darrere també hi ha altres treballs, hi ha maneres d'expressar-se molt diferents, no?
0: Com t'has preparat tu la feina tan important que tindràs, que és d'introduir tots aquests artistes i, a més, també amenitzar una mica, doncs, els entretemps d'aquests diferents números? Com t'has preparat aquesta tasca?
1: Mira, en part he tingut un punt de facilitat, que és que la meva filla petita està acabant arquitectura i també és fanàtica de Gaudí. A mi Gaudí sempre m'ha agradat molt. Llavors, això ja ha estat un punt fàcil, no? El que, igual, ha estat més difícil és comptant que hi haurà canalla, val? Llavors, sí que la feina ha estat no només conceptual, sinó fer-la dolça i agradable per despertar-los-hi una mica d'interès, no? Al final, la feina que he procurat de fer, que és la meva feina com a presentador, fer que unir el concepte Gaudí amb el concepte de circ, ja et dic, m'ha estat molt fàcil, perquè són temes molt universals tots dos, no? Però, bàsicament, la feina ha estat tenir cura de no explayar-me massa i de fer-ho amè i ben clar, en conceptes que ja són, els conceptes gaudinians ja són molt clars i molt senzills i fàcils d'entendre, no?
0: Globo, amb tots els anys que portes dedicant-te doncs, al món del circ, al món de l'entreteniment, com diries o com descriuries el moment en què es troba el circ ara mateix a casa nostra?
1: Mira, se'm fa una mica difícil de dir, perquè la veritat a Catalunya han marxat força circs des de que jo vaig començar, n'hi eren molts movent-nos per aquí a Catalunya. Sí, els Sabates són ben fidels i aquí els tenim. Tenim algun altre circ, però molts han acabat sortint de Catalunya i fent les Espanyes o inclús l'estranger, no? No tinc molt clar com acabarà tot. Em sap greu o crec que hi hauria d'haver-hi més unió entre el que és el circ tradicional, famílies de circ que viuen amb la seva pròpia carpa i tot aquest munt de gent que aprèn circ en centres com l'Ateneu de Nou Barris o a través de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, que hi hagués més comunitat, a l'igual seria una manera d'unir-ho més. M'agrada molt projectes com el del Circ Smile de fer entendre, ara a través de Gaudí, que el circ és cultura, pot ser cultura i no és només un entreteniment visual, sinó que, a més, és una manera també d'introduir conceptes com, en aquest cas, Gaudí.
0: Doncs ara, informació d'interès. Des de quan, fins quan i en quin horari podrem gaudir d'aquest Festival Internacional de Circ?
1: Mira, l'estrena la fem el divendres dia 3 de juliol, d'aquí un parell de dies, i estarem actuant cada dia fins al diumenge dia 12 de juliol. Cada dia hi ha espectacle a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda comencem. No vingueu a les 6, veniu una mica abans. I els dissabtes fem dos espectacles, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
0: Molt bé, i a més, en un espai climatitzat, que això és important i s'agraeix moltíssim amb aquesta onada de calor, eh?
1: Molt important que sàpiga la gent que la carpa està climatitzada, perquè hem d'entendre que el circ està pensat pel fred i la pluja. Ara no és temps de fred i de pluja, per tant, climatitzem la carpa perquè sigui un espai agradable i ajudi a disfrutar de l'espectacle.
0: Molt bé. Doncs, Globo, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb aquesta feina que us ve en aquests propers dies.
1: Moltes gràcies i fins ben aviat. No us perdeu, gaudirem el Circ Smile.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols Premià en Joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
2: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el Premià en Joc han estat un èxit també, Premià en Joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc que es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
1: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a...
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda, que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. I a més celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, a Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, és tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
4: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recàmera. Per tant, que sí, venim amb material nou.
3: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
4: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, reivindicar-lo, no? I, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors. I d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hosti, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, sinó era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
3: Passar-ho, clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
4: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfasat en els discursos d'avui dia, no? I però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
3: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és, i és sobretot... I mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, i per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar. Per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, eh? Perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir, heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casa del Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols. Així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser aquell dia hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi han dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conte Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Cassà de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival del Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius, i que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant, bueno, de fet ja ho fem, no?, temes propis actuals escrits ara, no?, però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a un altre del repertori, no?, que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no?, que tenim establert, que funciona, i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no?, i durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix, no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida, porta més temps siguent ell a la bateria que a la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no?, i l'Alba porta també des del 2008, crec, i després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no?, té 30 anys, és a dir, quan vam néixer ella en tenia 5, no?, era molt petita, i de seguida també s'ha afegit, i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, unes, anava a dir, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la coixinera, perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents, i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disc té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir el Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els 2 que teníem de bolos, llavors per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter. Cap a Roda de Ter a gaudir. A més, el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim. I esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment, la Coixinera també és Premià.
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb l'agenda de vol i treballant tot el tema de la disfressada. Al rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els balls que ballen els capgrossos, els 3 balls són de composició nostra i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no?, perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria que es trametia dijous 9 de juliol a les alcaldies maresmenques des del Departament de Territori. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la Nacional 2 i les futures connexions de l'autopista C32 amb la comarca. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i també una falta de respecte i ho justifica en el fet que la pacificació de la carretera encara es digui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró, quan el Baix Maresme va ser el primer territori a fer els deures i definir els projectes de pacificació i encara en el fet, en un àmbit molt diferent, que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal per raons d'agenda de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Navarro en declaracions de Premià Mèdia, que també es recorda en aquell llistat de greuges de l'estat de l'estació de trens premianenca.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una definició de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró, que era un projecte que ens ha adelantat a tots al Maresme Sud. Creiem que és una falta de respecte absolut. I, a més, que se'ns digués amb el comentari de i començarem abans de les eleccions. Que això t'ho digui un secretari de territori és com gairebé... Bueno, riure la cara, com estan fent amb moltes altres coses. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Creiem que el Maresme té unes prioritats i té unes preocupacions i una de les importants és la nostra seguretat. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte previ a Santes, a més, com a regal de Santes per Mataró, doncs presentar-se a Mataró, jo crec que diu molt poc de territori. Recordem, una conselleria de territori que tots els partits polítics de Premià de Mar hem demanat que es posin en contacte amb nosaltres, sigui Renfe, sigui Territori, sigui Rodalies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries, en un incendi forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc s'ha detectat cap a 4:45 aquest dimarts a la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. Fons, els bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. També hi actuen les agrupacions de defensa forestal, els ADFs i la pagesia, amb eines pesades i tractors. Mentre, la bona notícia és que els bombers donen per controlar l'incendi d'Aiguamúrcia, on, això sí, hi continuen treballant 19 dotacions. I front comú del govern i les organitzacions agràries davant la nova política agrària europea per protegir el sector contra la competència deslleial, per reforçar la cadena de valor alimentària, millorar la gestió dels riscos i reduir la càrrega burocràtica. Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders i la Federació de Cooperatives acorden amb la Generalitat les prioritats que defensaran a Madrid i a Brussel·les. Escoltem el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: No estem d'acord amb la retallada de diners, no estem d'acord amb l'eliminació dels dos pilars, per tant, volem mantenir els dos pilars que en aquest moment hi ha, i tampoc estaríem d'acord amb una recentralització de les competències. Per tant, volem mantenir autonomia, flexibilitat i un criteri de regionalització. No s'entendria que determinades polítiques fossin les mateixes a una punta del país que per l'Empordà o que per l'Ebre.
1: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos és Raquel Serrat.
3: La globalització ha portat a firmar tractats internacionals de lliure comerç que el que fa és deixar entrar productes d'altres països que no produeixen les mateixes condicions que nosaltres i, per tant, quedem amb inferioritat de condicions. Per tant, tenir una PAC forta amb un finançament adequat, doncs, és clau.
1: La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també deixar moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant una situació que encara genera moltes incògnites. L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els afectats puguin resoldre dubtes. I TMB, que continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions abans del 2027, incorporarà 136 nous vehicles, dels quals un terç funcionaran amb tecnologies no contaminants. Amb aquesta renovació té com a objectiu avançar cap a una Barcelona més sostenible. I el nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i és de 265 milions d'euros.

0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
3: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
1: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
4: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
5: L'onada de calor que pateix el país aquesta setmana i que situa les previsions al Maresme en màximes de fins a 35 graus a la costa i 37 graus a l'interior i mínimes nocturnes sempre per sobre dels 25, l'activació avui del nivell 3 al Pla Alfa, la major part del Maresme, i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques catalanes ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com també estan fent en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia diari fins a les 10 de la nit. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
6: Últimament estem parlant dels incendis de sisena generació, com el gran incendi forestal, però una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona ola d'onada de calor, la qual que ens fa estar de guàrdia, fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Això sempre remarquem molt a la mínima, trucar al 112. Estem tots els dies, matí, tarda i fins a les 10 del vespre aproximadament, de guàrdia. Sobretot a les tardes, que és quan més problemes, quan més incendis s'inicien per l'acumulació de temperatura.
5: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega d'aigua de 600 litres. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt.
6: Concretament, aquí a Premià de Dalt són dos vehicles de ràpida intervenció, són dos pick-ups amb un kit d'una motobomba pròpia, autònoma, amb 600 litres d'aigua, amb mànegues, llances i, evidentment, eines manuals. Acostumem a ser entre 5 i 6 voluntaris a la tarda, sobretot perquè és quan estadísticament hi ha més incendis, hi ha una acumulació de temperatura en el combustible i després també comença a bufar la marinada. Aquests són els factors que fan que estadísticament hi hagi més incendis cap a la tarda, inclús cap al tard, que no a primera hora del matí. Després hi ha tot el sistema de vigilància forestal de totes les càmeres. Les càmeres que tenim aquí, concretament a Premià de Dalt, tenim 4 càmeres enfocant al parc del Serra del Litoral, on aquestes, a part del nostre centre de control d'emergències aquí a Premià de Dalt, també les estan veient al control ADF, a Torrefarrussa, i que tenen un horari de 10 a 9, a 9 de la nit, i quan no hi són ells, estan a agents rurals, o sigui, està sempre a les 24 hores operatiu. I aquests són una miqueta els dispositius que tenim a l'hora tant de prevenció com d'una ràpida actuació.
5: Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, per la qual cosa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix expressament encendre foc a tot tipus d'espais oberts, a les àrees de descans, a la xarxa de carreteres o zones recreatives, ús de maquinària en una franja de 500 metres al voltant del bosc, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, l'ús de material pirotècnic o l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal. Divendres serà el dia que es preveu que hi haurà el perill màxim, després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
8: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
9: Ladies and gentlemen.
8: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
10: Jazzit.
8: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: amb moltes ganes. Premià sempre és una diada superimportant per nosaltres, és l'última del tram, i en la que encarem tres castells que fins ara han sigut màxims per la colla, que és el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7.
1: Doncs un any més, per 28a vegada, si no m'equivoco, amb moltes ganes, en el nostre nivell actual. La previsió doncs, és estrenar un castell com és el 7 de 8, que ja és un salt de qualitat important. Home, s'ha fet molta feina, renovació forçada, per això el nivell està més baix de potser del que estem acostumats aquí a Premià, que sigui un pas més, avui en farem un si tot va bé, doncs per Santes fem

0: Bé, la veritat és que ha anat bé, perquè hem començat d'hora, una mica més abans, hem tingut una temperatura agraïda. Sí que és veritat que hem començat amb el 5, hem hagut de desmuntar per petites mesures que no estaven d'acord amb el castell. Després hem fet dos intents desmuntats de 3 amb agulla, que no han quallat per mides, per la baixada, perquè no trobàvem les mides, hem canviat, hem fet un 3 lleuger molt de futur, i després hem tancat la diada amb un 4 de 7, també, lleugeret. Els pilars, hem fet el pilar de 5 i els 3 pilars de sortir del balcó típics d'aquí Premià. I el bo és poder venir aquí a Premià aquesta diada que és tan nostrada ja per nosaltres, actuar amb capgrossos a la plaça de Premià i ens fa una il·lusió tremenda.
1: Premià, una ciutat que ens encanta, que ens sentim com a casa. Un 3 de 8 molt bo en primera ronda. En tercera ronda hem fet el 4 de 8. No ha estat del tot perfecte i hem pogut estrenar en segona ronda aquest 7 de 8, el primer de la temporada. Una temporada que estem treballant moltíssim en el cup d'assaig. Ens mereixíem una miqueta, un petit premi, una petita alegria. És molt positiu, a 2 setmanes de la Festa Major de les Santes. Per tant, valorem molt positivament aquesta estrena.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. El regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès a molts premianencs tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
3: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit, finalment, doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i, en aquest sentit, això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar. També molta afluència de públic i el mateix mercat, doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan. I, en general, doncs, veient l'experiència d'aquest any, ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
2: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal amb motiu del seu 40è aniversari.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ja. Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
4: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut, per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
5: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
6: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
7: El Pirate Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que segons les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell que del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
4: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí en un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
6: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
5: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugon perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
8: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
4: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premi el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi doncs, és un molt bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
8: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
6: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
5: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
6: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
9: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador per als cotxes que incompleixin la normativa. Es dona el cas que es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després que s'instal·lés el tòtem, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit d'aquesta advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen, però, que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment, s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions, molt probablement, es limitarà a veïns i càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. En paral·lel, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
1: El nou vaixell dels Pirates a Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació presentada diumenge passat durant l'acte de presentació de la Festa Major prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la Festa Major. La història del Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la Festa Major de Premià de Mar.
4: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels Blancs va ser els Pirates. Llavors, jo sóc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar, mira, escolta'm, això, quan acabeu, si no em voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
1: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels Pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en la Festa Major premianenca el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes de la Festa Major. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia. Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time. L'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
3: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra a casa d'aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
1: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena, l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número

0: haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La Festa Major encara cueja a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
1: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
2: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiat en joc han estat un èxit també, premiar en joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc que es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
1: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
0: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Premià de Mar. Segons explicava el capgròs a partir de la CN, els lladres, que han estat detinguts a Reus, utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia feta una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciar dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'ha recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant, sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto els meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de l'onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club, i es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada, i es tracta d'això.
0: Doncs, una cançó, també? No?
1: Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya, també, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etc etc. Doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment, m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes, i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior. Ja estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve, hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot, el 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estaix del setembre, etcètera, etcètera.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com us ho feu, Montse, per estar sempre
1: al dia? Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí, no? sí.
0: I sempre posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
1: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó, ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades, i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits, és a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
0: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Expósito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut, doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no?, més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
1: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
0: I de l'escoleta?
1: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
0: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballa amb moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
1: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària precisament per la grandària que està agafant el club. I és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació i pel seu creixement és importantíssima la figura tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
0: I aconseguir un ADN AB Premià.
1: Exacte. ADN totalment de blau.
0: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
1: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions. I jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos. En breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló. Menys mals de cap, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, em val molt la pena.
0: Molt bé, quants equips?
1: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra que doncs deuria envoltar també els 300 jugadors al llarg del dia.
0: Que bé que us ho passeu, Montse.
1: Això sí.
0: I nosaltres encantats de la vida d'explicar-ho aquí a la ràdio. Avui xerrant una estona amb la Montse Girona, la presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. Ens deies, Montse, que a partir de l'abril ja es comença a pensar en la temporada següent. Per tant, avui ja et podem preguntar què hem d'esperar pel proper curs esportiu 2026-2027, on poseu el focus, quins objectius us marqueu, seguirà creixent l'entitat?
1: Home, seguirà creixent segur. I com dius que sempre ens hem d'anar reinventant, la temporada que ve apostem per una cosa nova i que ens fa especial il·lusió, i que possiblement no sortirà en les estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu, amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor, amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell doncs, humà i esportiu en aquest sentit, i que no tot han de ser resultats esportius de primer nivell, i dins d'aquests 28 equips amb l'escoleta hi haurà aquest equip inclusiu del qual estem superorgullosos de poder-hi col·laborar i de que portin el nostre escut i la nostra samarreta.
0: Fonamental també aquest paper i aquesta inclusió, no? Perquè tothom pugui gaudir de l'esport.
1: Exacte, i que els valors del bàsquet van molt més enllà d'això, dels resultats, perquè el que et queda quan generes aquest grup, aquesta capacitat de sacrifici, d'esforç, de pensar en el bé comú, no? Perquè és un esport d'equip, doncs això sempre et queda de per vida, són lliçons de vida moltes vegades.
0: Es nota que la Montse és una gran professional de la comunicació perquè avui ens ha donat molts titulars i estem molt contents que l'agrupació Bàsquet Premià de Mar estigui en tan bones mans, fent tan bona feina i apostant per aquest esport, ja no només competitiu, sinó també com a valor i com a eina fonamental per al desenvolupament social i cultural també, i de sentiment de pertinença a Premià de Mar. Montse, ha sigut un plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta nova temporada i que descanseu també una mica, que deixeu descansar el cap una
1: estona. Intentarem també fer-ho, esclar que sí.
0: Que vagi
1: molt bé. Moltes gràcies.
0: Molt bé, Montse, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la Festa del Comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques al PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans de comerciants, representants per Comerç Premià, l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens van fer arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'Espai d'Opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer. S'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Subirà parla de la Festa del Comerç i del cas del carrer Jacint Verdaguer.
3: Bé, la prova és positiva. El Jacint Verdaguer, hi hem d'insistir-hi, va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé, hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
2: Com explicàvem, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve, però ja ens avancen que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també per entitats esportives, com per exemple parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokkutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en kumite. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs, bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de novel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
2: Sí, clar. Molts
1: és a dir, que el dia a dia el tenen també.
2: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que es coneixen de veure'ls a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hay tres señores que nos están mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
2: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això va ser de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
2: Sí, la veritat és que són, com hem parlat altres cops, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
2: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que s'ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kickboxing World Federation, que a més a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
2: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes cadascun d'ells.
2: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
2: Doncs això jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Vas amb una idea, quan vaig apuntar de petit, vas amb una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. i arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en kumite. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no, jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
2: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no sé si es reconeixien el campionat del món, si feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
2: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. Hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. Hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo no jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i ahí sí que el més forte mentalment és el que passa.
1: Clar, clar, clar.
2: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és sí. una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant sí, al karate no. com a la resta.
2: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques sensei d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Així que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
2: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
2: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els dic. Teniu que tenir molta paciència perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances però no et garanteix res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
2: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenen també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenen de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenen del perfil de l'alumne també et fas, però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
2: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia... O...

0: aquest repte ja.
1: Que bo. Ah, també vas fer una gran Copa del Món, tu, a nivell personal, Edu.
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat.
2: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro aquest matí des de les obres de l'escola Bressol Els Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot, per esvair suspicàcies i rumorologia, en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 70%, i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
4: Teniu dues opcions, creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
3: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
5: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
3: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena l'estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després de això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Málaga i la Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o l'Afegem del Maresme, pel que expliquen els organitzadors.

0: organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc. La comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La Festa Major encara cueja a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
1: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que han marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
2: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiant joc han estat un èxit també, premiant joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
1: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
0: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Moments d'òpera.
6: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
5: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
6: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton, baríton alt, amb vis còmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte, i a més tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical, és a dir, que, a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera a l'òpera cantada, en especial a les àrees de Nanetta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge, Robin, i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

0: Després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre, a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Barskoff com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.
1: La frase è uguale.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això el que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lichtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. Veiem a Falstaff al seu confortable racó bevent xerès, rep Bardolfo i Pístola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix baríton Bill Interfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pístola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: Torna al vizio.

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

El segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita, Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentrestant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sergeant Falstaff. Regal tu sang.

0: El tercer darrer acte del Falstaff de Verdi s'envolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paroles d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor sota un roure llegendari, vestit de caçador negre amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les ninfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi que ha afectat el terme municipal d'Aiguamúrcia, també Querol i Pontons, des de diumenge a la tarda, s'ha donat per controlat avui a les 5. La vigilància sobre l'aparició de punts calents es mantindrà encara a causa de les altes temperatures. La superfície cremada ascendeix a 150 hectàrees. Mentre els bombers treballen en dos incendis, un des de 4:45 a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de la Mas d'en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 de les quals aèries. També hi treballen de gran capacitat alguns avions del Ministeri. Hi ha 120 efectius dels bombers. L'incendi afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix i amenaça una massa molt àmplia, que això sí, no està habitada. Afecta 25 hectàrees. I l'altre és un incendi a Cunit, al Baix Penedès, entre Cunit i Cubelles, que està al Garraf, que ha obligat a confinar urbanitzacions, 3 concretament, que ja han estat desconfinades. L'incendi està estabilitzat des de les 9 de la nit. I les temperatures de demà dimecres seran especialment altes, tant de matí com de tarda al territori. Durant el matí, l'entrada de vent de component oest i sud-oest farà augmentar especialment les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral. A la tarda, l'entrada marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l'interior. A banda d'aquestes comarques, també es preveuen valors alts a les comarques del nord-est, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. 111 municipis a nivell 4 de risc d'incendi per demà. Per tant, hem d'anar molt alerta. A la plana política, l'alcalde de Girona, Lluís Salillas, considera un error, diu, la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions i la por ultradreta.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Dos apunts, moment històric, avui, gràcies a un tractat signat entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquesta mitja nit, el pas fronterer que ha separat Espanya i Gibraltar amb el Regne Unit, desapareix. I el darrer punt, pendents al Mundial, des de les 9, Espanya i França juguen de moment a la pausa, Espanya guanya per un gol.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. Som a Broadway, som a Londres, som a Premià de Mar, som a la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem amb la intenció que tots plegats passem una bona estona.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: The Curious Case of Benjamin Button, el curiós cas de Benjamin Button, és un musical amb llibret i lletres de Jethro Compton, música i lletres de Darren Clark i basat en el relat curt homònim de Scott Fitzgerald i en l'emotiva pel·lícula dirigida per David Fincher i protagonitzada per Brad Pitt i

El musical comença al final de la Primera Guerra Mundial, en un petit poble pesquer de Cornualla, i segueix la vida de Benjamin mentre envelleix en sentit contrari al llarg del segle XX. És a dir, neix vell i, segons passen els anys, rejuveneix. Durant 10 anys, Benjamin està confinat a les golfes de casa seva. Decideix escapar i va al pub del poble a veure la seva primera pinta de cervesa. El serveix una cambrera, Elowin King, filla de la llevadora que havia ajudat a parir la seva mare. Benjamin i Elowin s'enamoren instantàniament. La relació entre tots dos s'avança a mesura que ella envelleix i ell es fa més jove.

El musical va tenir la seva estrena mundial al Southwark Playhouse, un teatre fora del circuit comercial del centre de Londres, el maig de 2019, per una temporada limitada d'un mes. La producció va tornar el 2023. Un any més tard, el musical es va traslladar a l'Ambassador Theatre, al West End. Les representacions van començar l'octubre de 2024 i van durar un any. El musical va rebre crítiques positives i va guanyar el premi Office a la millor producció musical.

0: The Curious Case of Benjamin Button és un espectacle sobre el temps, la llar i l'amor, coses que estic segur que tenen un nou significat per la majoria de nosaltres després d'aquests anys d'incertesa. Això va dir el dramaturg Jethro Compton, autor del llibret i de lletres de cançons.
1: On the 3rd of April 1933, Benjamin Button boarded the 58-foot fishing boat.

0: té el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs. I entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fa el revestiment tèrmic exterior. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com dèiem, li ha servit per rebatre els arguments, ha dit, dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
1: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs.
0: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc, que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'haurà d'enllestir un cop ja hagin començat les classes. El grup municipal del PSC considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i sobretot en la recerca de finançament per intervenir-hi, per tal, deia la portaveu Luz Cànovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cànovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
2: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió. A veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions.
0: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball. Alcalá de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar ahir els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que ahir, 13 de juliol, es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven avui nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venuda a les portes d'un bar del carrer Mairena, l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalá de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 a Cádiz, Málaga y La Palma del Condado, a Huelva. Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i que, com diem, aquest any ja ha engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme, pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc. La Comerciada es concreta en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. La Festa Major encara coeix a la pàgina de Cultura. Manel Ferrer.
3: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que han marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiant joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el Campament Pirata.
4: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del Desembarcament Pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el premiant joc han estat un èxit també, premiant

0: joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc que es van consolidant també, com l'Aldarull o el Campament Pirata.
1: Anglia ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones que hi participen.
2: Tanquem amb el temps. Sol i cel serè, però temperatures encara tolerables avui, entre els 25 de mínima i els 28 de màxima. Demà termòmetres amunt. Ja podem tornar a superar els 30 graus. Demà també tornaran els núvols.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Premià en Comú Podem ha iniciat una recollida de signatures virtual per exigir a l'Ajuntament tot un seguit d'accions per proporcionar més ombra, més aigua i més espais frescos al municipi. Segons resa la crida, els estius són cada vegada més calorosos i encara tenim places sense ombra, fonts que no funcionen i pocs refugis climàtics accessibles. I per això aquest partit planteja un paquet de mesures concretes: més arbres i ombra als espais públics, fonts públiques en funcionament, punts d'aigua i dutxes a les platges, refugis climàtics oberts durant l'estiu i més verd i carrers menys calorífics.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
6: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Doncs hem tret els gegants petits a la revolta, igual que els grans, completant el seguici també amb les peces infantils, per tal que els nens també n'hi puguin participar dins la festa. Novetats com el canvi de cabellets que s'ha fet per poder adaptar-los més a una imatge i que els nens el puguin portar, encara que siguin més grans, més petits.
2: Doncs a mi m'encanta, és xulíssima. Això de que estigui tematitzada és molt guai, m'agrada molt.
3: Bueno, és una cosa única, eh? No tens res igual a un altre lloc, eh? És el moment on tornen a lluitar els pirates contra els premianencs i on encara no està decidida la cosa.
4: Els premianencs lluitarem i ho recuperarem tot. Mira, l'Ernest, tot i ser premianenc, viu a Bèlgica i ja s'està oblidant una miqueta, però jo li estic tornant a recordar.
5: És el primer dia que vinc, bueno, jo sóc de Vilassar de Dalt i avui és el primer dia que vinc. L'any passat vam venir també el mateix dia i avui, pues, molt divertit. Als nens els agrada molt els gegants i el tema del confeti, pues, és guai, ballen tots i bueno, ens ho passem bé.
2: Home, el desembarcament pirata jo crec que és un top i l'eufòria també.
6: No m'ho esperava perquè pensava que sabria més a xocolata, però amb la salsa la veritat està molt bona. Està molt bé, amb el pa sucadet, amb la salsa molt bé, molt bona.
7: Des que vam entrar en el ritme de festa major i de viure-la des de dins, doncs em van dir, és que el plat típic del dia 10 de juliol és llagosta amb xocolata, però clar, és molt cara, i les famílies menys pudents les fem amb llagostins. La que va recuperar el Joan Gómez Vilardell, que ja no hi és amb nosaltres, però està publicada, és un sofregit de ceba tomàquet, una miqueta de tomàquet, i a la picada li afegeixes una presa de xocolata, és un quadradet de xocolata, i aleshores allò li dona un gustet molt... No notes el gust de xocolata, però li dona a la salsa un toc especial. Sí, clar, és un plat que fa festa major.
8: Ja estan cuinats, són els llagostins sense pelar... Vindran acompanyats d'una copa de vi, en el plat hi haurà salsa per sucar amb el pa que donarem. Bueno, al final farem un petit circuit perquè tothom pugui, amb ordre, demanar-ho tot.
9: El gust és sorprenent i ens ha agradat molt, la veritat.
10: Molt bons, molt bons, molt sucosos, molt bons, sí, sí, sí.
11: Estan boníssims, molt, molt bons i li sap molt bé el xocolata i molt calents, està al seu punt. M'agradaria tenir la recepta sencera.
12: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous accessos a la C32 des de l'Illa fins a Sant Pol i dona curs d'aquesta manera a la fase constructiva. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi que ara s'ha aprovat inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. De tot plegat, n'informava l'Ajuntament en una nota de premsa que, amb relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida a l'enllaç, i que tingui en compte les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'hauran d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de la sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovissa per mitjà d'un carril segregat, i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Més enllà d'aquestes prescripcions específiques per al cas premianenc, tots els nous enllaços maresmencs hauran de contemplar, entre altres, condicions com garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants i bicicletes, ampliar les seccions destinades a carrils bici i voreres, o definir paviments fonoabsorbents i altres solucions de mitigació acústica. Justament aquest últim requisit podria donar resposta a la petició traslladada fa unes setmanes per l'Ajuntament de Premià de Mar a la Generalitat per tal de que adoptessin mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C32 al sector Tarter-Maresme.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I avui a Premià Mèdia rebem a un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs està debat del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i me'n van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai. Ostres,
1: això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris, ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això, al final, és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. Però no, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí,
0: i
1: com queda? No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, en televisió espanyola, i que això, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic. És el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies doncs, s'ha destacat moltíssim el teu paper perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi ha futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre. Teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones?
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa, que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura, que no sabíem com aniria. Doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio. Jo vaig començar fent ràdio, de fet. Amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder, de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren il·legals, i el total, els van xapar, i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera. I en aquestes que començava això de l'aventura, com deien, del vídeo, i en Vist Llegonya, que era un tio emprenedor visionari, va dir, escolta, farem un curset de vídeo que jo he après a Girona, que m'han ensenyat a fer anar les càmeres i tot això, qui s'hi vol apuntar, no? I un amic, en Jacint Fornals, amb el qual havíem fet Cinemater, em va dir, mira que es fa això, que es fa això. Total, allò va ser l'embrió del que després seria la televisió. I es va posar en marxa una tele, la primera tele local a Catalunya i a l'estat espanyol, a Cardedeu, i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi. I van anar en Vist i en Llegonya, i en Jaume. I quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, van muntar una tele.
0: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però amb quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
1: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, i explicant-les, recuperar la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del què va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres a la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem en Cuyàs, per cert, l'altre dia es va inaugurar el monument que recorda Manuel Cuyàs, teníem en Toni Segarra, en Jordi Sorinyac, en Josep Manyac, molta altra gent que venien a la tertúlia. La gent, teníem una audiència brutal, la gent trucava per telèfon, era un referent, és a dir, condicionava el que es deia en aquella tertúlia, d'alguna manera la dinàmica de la ciutat i també algunes decisions polítiques. I era brutal, la gent en deia la tertúlia dels savis. Això va ser una expressió que va néixer al carrer, la gent ho va començar a dir, la tertúlia aquella que feu dels savis, savis, no? I això va ser un moment molt maco, també, amb aquest debat. Abans primer els portàvem a sopar a tots els convidats al Camineto, al restaurant Camineto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar, moltes vegades de coses que no tenien res a veure amb el tema, t'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, era un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'auca que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, Des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré, i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
0: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat, de fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint. Però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
1: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, uh-huh. on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Parpés, de l'autovia primer, que és, amb la perforació de Parpés, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santa Anna de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que mm-hmm. arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un pont que hi havia un munt d'accidents sempre, i allò es va dinamitar. Ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant. Tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també a l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta mm-hmm. recuperada de fa 30 o 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, clar. A les noves generacions, perquè això era així, Mataró era mm-hmm. així, no?
0: Mm-hmm. Això passava. És importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs, aquesta nova etapa, amb quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs, no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
1: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, mm-hmm. que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30, algun mm-hmm. d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Mm. Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic. Uh-huh. I després un altre que és un altre que es va arrossegant des de fa moltes dècades, també, que és el de què fem amb la N2, amb la Nacional 2. Continua sent, per molt que s'hagi explicat, que ara la pacificació, que si farem això, farem allò, portem 20, 30, 40 anys explicant que farem això, amb coses aprovades que no s'han arribat a fer mai, tampoc, no? Com el tren orbital, eh?
0: Per exemple.
1: Aquesta és una altra, eh? Que ja veurem, ja veurem com torna el calaix i d'aquí 10, 15 o 20 anys torna a sortir. Però sí, coses d'aquestes.
0: Ara, fora de micro, et preguntàvem als companys, ens deien com encares les primeres santes, després de moltíssims anys sense treballar, com encares doncs, aquestes noves rutines fora de la feina?
1: La veritat és que se'm farà estrany, perquè jo les santes, des de que vam muntar la tele, pràcticament les he viscut treballant. Uh-huh. I per tant, a comptagotes he anat a algun acte per gaudir-ne com a ciutadà i prou, no? I per tant, se'm farà estrany, perquè igual, no sé, se'm farà molt difícil. Les veurem una mica per la tele, també, uh-huh. perquè per la tele es veuen fantàsticament, ho expliquem tot, i a més a vista de dron i el que convingui. Però, home, també li dic a la meva dona s'ha hagut de menjar les santes moltes vegades soleta, amb el nostre fill quan era petit, doncs hi havia d'anar ella, jo no podia compartir aquestes estones, i ara, doncs, home, serà molt maco perquè podrem recuperar estones per viure-les conjuntament, sí, mm-hmm. sí.
0: Ara, perdona que et faci una pregunta personal, però tinc entès que la teva dona la vas conèixer també vinculada a la tele. Per tant, la teva vida familiar també té una gran part de Televisió de Mataró.
1: Sí, de fet si estem junts és perquè ens vam conèixer a la tele, gràcies a la tele. Mm-hmm. I ara farà, mira, el 29 de juliol farà 36 anys que ens vam casar. I ens vam casar l'últim dia de les Santes, fixa't. Perquè en aquella època els començaments de la tele feien programació de Santes fins al 28. Uh-huh. El 29 no en fèiem, ja tancàvem barraca. I llavors vam pensar que, clar, havíem d'explicar les Santes i ja ens casaríem l'últim dia de les Santes perquè ja no fèiem programació i, per tant, no alteràvem la dinàmica uh-huh. de la feina. El que passa que després vam decidir que el 29 també faríem programació de Santes i, per tant, els dos primers anys, o tres, potser anàvem a sopar per celebrar-ho amb la meva dona, però després a l'últim dia de la Santa estàvem treballant i acabàvem fent un gran sopar a Can Margarit amb tot l'equip de la tele i jo, la meva dona, sempre ha sabut que he tingut un amant i aquesta és la tele, només aquesta, la tele. I, per tant, la deixava per anar a sopar amb tots els companys i companyes de la tele el 29, que és el dia del nostre aniversari de casament. Però sí, ens vam conèixer a la tele, i tant, i tant.
0: Que bé. I ara podreu doncs celebrar-ho segurament en la data que toca doncs aquest aniversari. Pep Andreu, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per compartir també aquesta estona, i esperem seguir-te veient, eh? Ara, d'en endavant, doncs també que ens vinguis a veure quan tu vulguis, que també és casa teva, això.
1: Doncs moltes gràcies, i ara diré el que moltes vegades diuen els convidats quan fas una entrevista. Jo, és de les primeres vegades que em poso a l'altre costat.
0: Fixa't.
1: Ostres, ja està, s'ha fet curt, això.
0: Ja està, s'ha fet curt, això. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició i ja en van 16 dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. En la seva nota de premsa, la mateixa entitat ens recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials: Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al jove empresari que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent-me altres, si cas.

0: viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: jove.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ara que ens costa tant

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
8: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.